0: deficitario, ¿vale? Importan más vino del que beben, tienen, vamos, les encanta. Y bueno, es un trabajo distinto porque es una bodega muy pequeña, excavada en la montaña, es preciosa, en una, se dedican solo a la variedad de uva Merlot. Y bueno, es un negocio distinto, pero que ahí está nuestro primo Huberto Balsán Giacomo. Oye, ¿quién era trabajando?
1: ¿Quién era Ulises Balsán Giacomo?
2: Hombre, nuestro tío.
1: Es que claro, yo de repente veo que hay un vino que es Ulises Balsán Giacomo y conociendo a la familia digo, si Ulises hay que ser algú. Sí. Y si no, si de baix de la pedra, no se han inventado el nombre.
2: Era tío de mi padre, pero se llevaba muy pocos años con mi padre. Se llevaba muy poco con él.
1: O sea, que más que tío y sobrino eran como primos.
2: Pues lo que nosotros podríamos llamar ahora pues el adalid del hedonismo en Suiza en esa época. Entonces él iba con coche de caballos, se iba a la ópera, se iba a Lugano con el coche de caballos, iba a la ópera a Viena, llevaba un abrigo de bisón en aquella época para un hombre, que era... Claro, era
1: top.
2: Tú ibas a su casa y entonces te recibía y te decía, ¿quieres un café? Y tú, ah, sí, sí, sí. Y te sacaba una botella de champán.
3: La información local y el compromís amb la nostra cultura. Apunt Radio. De tú a tú.
4: Són les 5.
3: A punt. Notícies.
4: Calor, molta calor amb temperatures que no paren de pujar. Si fa una hora la màxima estava en 44,2 graus. Als municipis de la Pobla Llarga, Sumacàrcer, a la Ribera Alta, ara el mercuri marca un grau més, els 45,2 de la Pobla Llarga, concretament en la zona on es troba l'Ajuntament. I pel que fa a Sumacàrcer, Alejandro Molés?
5: Doncs en esta població freguen els 45 graus. Concretament, els termòmetres es marquen 44,8 graus. També destaca la calor que fa a Anna, a la Canal de Navarrés, amb 44,6. També superant els 44 estan els municipis de Gavarda, Antella, Cotes i Càrcer. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís roig que indica perill extraordinari per calor en el litoral sud de la província de València i que abasta comarques com ara l'Horta Sud, la Ribera Alta i la Costera. Este avís es mantindrà actiu fins les 8 de la vesprada. Per cert, que per a aquesta vesprada hi ha risc de patir tempestes seques. De fet, ja s'estan produint en diverses comarques de l'interior de València i interior sud de Castelló, com ara la Serrania, el Racó d'Ademús i l'Alt Palància.
4: I en plena onada de calor, la Generalitat ha reforçat els avisos preventius dirigits a empreses, administracions i treballadors, sobretot en sectors com ara l'agricultura, la construcció, la indústria, el transport o l'hostaleria, ja que són els que presenten més exposició a l'anomenat estrès tèrmic.
5: En aquest sentit, des de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, recorden la necessitat d'extremar les mesures per a protegir la salut laboral i evitar colps de calor en l'àmbit laboral. Així mateix, quan no siga possible garantir la seguretat de les persones que treballen a l'aire lliure, caldrà paralitzar l'activitat durant les hores de més risc. Escoltem la directora general de Treball, María Lurueña.
6: Desde la Generalitat hacemos un llamamiento a empresas y personas trabajadoras para extremar las medidas de prevención y seguir las recomendaciones del INVASAT para evitar golpes de calor y otros riesgos derivados de las altas temperaturas. Las empresas deben adaptar la organización del trabajo y cuando no pueda garantizarse la seguridad, la normativa prevé incluso la paralización de la actividad al aire libre durante las horas de mayor riesgo. Desde la Generalitat pedimos máxima prudencia y responsabilidad para proteger la salud de las personas trabajadoras durante esta ola de calor.
4: El president Pedro Sánchez ha aterrat fa uns minuts a Ankara per assistir a la cimera de l'OTAN, una cimera marcada des de l'inici per les crítiques de Trump als aliats europeus per no col·laborar amb els Estats Units en la guerra contra l'Iran. Sánchez tornarà a defendre en solitari la negativa a destinar el 5% del PIB a gasto militar. Rubén Dempere.
7: Sí, i com ja saben, ha viatjat sense la seva dona i continuen les reaccions a la decisió judicial de no donar permís a Begoña Gómez per acompanyar el president del govern espanyol a Turquia, on avui demà té lloc l'esmentada cimera de l'OTAN. Des de l'executiu, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que el risc de fuga de Begoña Gómez és nul. Per al portaveu del PP, Borja Sémper, la imputació declaració de l'esposa del president del govern perjudica la imatge exterior d'Espanya.
8: Creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto.
9: Lo que determinen los jueces y la decisión que tome los magistrados, nosotros ni entramos ni salimos. Pero si hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior, y en este caso si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
4: La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 posa en marxa la campanya Cartes al Tribunal Constitucional.
5: Una iniciativa que convida la ciutadania a enviar cartes als magistrats i magistrades perquè, segons diuen, reflexionen sobre la transcendència constitucional del recurs d'empara presentat per l'entitat davant de l'aforament de Carlos Mazón. Escoltem Toni García.
10: Solo pedimos una cosa muy sencilla, que todas las personas seamos iguales ante la ley, que nuestros derechos, a saber la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón. Por eso queremos llenar el Tribunal Constitucional de cartas.
4: I el comissionat de la Generalitat per a la Recuperació, Raúl Mérida, demana canviar la normativa estatal per tal de poder fer contractes d'emergència mentre duren les seqüeles de les catàstrofes ambientals.
7: D'esta manera, segons Mérida, els terminis es reduiran notablement i es podrà donar una millor resposta a les necessitats de les zones afectades.
11: Que se pueda contratar por emergencia mientras haya secuelas de esa catástrofe que se haya sufrido. Necesitamos mecanismos que permitan también una mayor facilidad en cuanto a la contratación de personal por los ayuntamientos.
4: En tribunals, avui es complixen 10 anys del cas de la Manada, on, recordem, una jove va ser violada per un grup de 5 homes condemnats en una sentència considerada històrica.
5: I un dels 5 magistrats que van elaborar la sentència, Vicente Magro, ha destacat que des de llavors l'atenció del procés judicial està a protegir la víctima.
12: La protecció a la víctima, el entender la situació en la que queda sobretot també una víctima i lo que sufre una víctima de violència sexual. Nosotros en varias sentencias ya hemos dicho, cuando analizamos el daño moral que sufre una mujer víctima de una violación, el daño moral que a veces antes no se trataba, hemos dicho, vamos a ver, hemos aplicado varias tesis, por ejemplo, la tesis del antes y el después, es decir, una mujer víctima de una violación nunca va a volver al antes, nunca va a volver a dejar de ser una mujer que ha sido víctima de una violación.
4: I a França, el Tribunal d'Apel·lacions de París obre les portes a que la líder de l'ultradreta, Marine Le Pen, siga candidata a les presidencials de l'any que ve. Està previst que la mateixa líder faça pública la seva decisió a partir de les 8 d'esta vesprada.
5: I tot això després que la justícia li hagi rebaixat la pena d'inhabilitació, tot i que la sentència manté que duga una polsera electrònica amb la qual haurà de fer la campanya electoral si finalment decidís presentar-se. En aquest sentit, recordem que Marine Le Pen va assegurar, quan va ser condemnada, que si el Tribunal d'Apel·lació li imposava mesures de control, com la de dur el braçalet, cediria la candidatura de les presidencials al seu delfí, a Jordan Bardella.
4: En els esports, el València Club de Futbol ha fet oficial el fitxatge de Sato per a les pròximes 5 temporades.
7: Sí, el futbolista japonès ha entrenat a les ordres de Carlos Corberán i es converteix en el tercer reforç d'este mercat d'estiu després del defensa de Haas i del migcampista Guido Rodríguez. I en bàsquet, el València Bàsquet acaba de confirmar un nou fitxatge. Ens ho avança Josep Carbonell.
13: Bona vesprada, s'ha fet oficial el fitxatge del base nord-americà TJ Shorts, un jugador amb moltíssima qualitat, molt ràpid, que esta temporada ha jugat al Panathinaikos, on no ha tingut una relació massa bona amb el seu entrenador Ataman, i per això pot ser l'eixida del club grec arriba amb la difícil missió de fer oblidar bases com Montero o De la Rea. València Bàsquet ha fet oficial esta contractació el mateix dia que feia oficial que Xavi Albert es farà càrrec de l'equip. Per tant, el segon entrenador de Pedro Martínez es farà càrrec del València Bàsquet per a les dues pròximes temporades. Recordem que Xavi Albert està a punt de complir els 39 anys.
4: Doncs, a banda de la ratificació de Xavi Albert com a entrenador, i a última hora que ens avança Josep Carbonell, TJ Shorts, el base nord-americà, jugarà en el València Bàsquet. Així ho deixem, fins així l'última hora informativa. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
7: Descansa la vista.
8: Què és la inspiració per a tu?
9: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
13: Ara sí que me l'espera.
15: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
16: I per començar este temps, és un goig comprovar l'alt nivell de les nostres bodegues i com ens conforma la cultura del vi. I ja que parlem de vins, la nostra pròxima destinació és un lloc on se cultiven vins de gran qualitat, Sicília, una gran illa mediterrània al sud d'Itàlia que recorreguerem en companyia de la nostra guia de viatges, Clara Estrep.
17: Llori, llori, llori de tot l'anno, l'amore caminàs i te lo torno.
15: Llori, els millors moments de la vesprada d'Apunt.
18: Andiamo, mi Joaquín.
16: M'encanta esta canción, aquesta és una canción italiana.
18: Yeah.
16: Bueno, més concretament, siciliana. Que cosa più bella di canzone. Mira, che bello. La mujer, diu.
18: Con la vivenda ci portà. Qui ha triat esta música? La persona que ens fa desitjar tindre feta la maleta cada setmana, cada volta que ens ve a visitar.
16: Ella és l'autora del blog de viatges Les Sandàlies d'Ulisses, de obligada, en fi, compliment i que li feu una ulladeta i recomanació si sou viatgers. I ella és Clara Estrems, la nostra guia de viatges. Què tal, Clara?
18: Molt bé.
16: Com està?
18: Molt bé.
16: Va bene. Sí. Va bene, cara.
18: Ara vinc jo a crear-vos el FOMO de que n'hi ha que volar a Sicília.
19: Mira, Sílvia i jo tenim Sicília en ment de fa 3 o 4 anys.
18: Pues és meravellós, eh? Sí. A veure si quan acaba el programa es compreu els vols.
19: Vinga. Sicília.
18: És una Sicília molt
19: interessant. Sicília, te recordes la major de les Cicas de Oro?
18: És molt interessant, però a més de paisatgísticament, a nivell històric i culturalment també, i té molts llocs per a veure, que avui anem a recórrer-los tots, i un sabor molt especial, diguem, un ambient, a més de la gastronomia, un ambient així molt particular. De tota Itàlia, Sicília té com una personalitat pròpia. A mi em va encantar. Jo guardo uns records boníssims de Sicília.
16: Ubiquem-nos en el mapa. On està Sicília? És la illota gran.
18: Itàlia és una bota, la pilota de futbol és Sicília.
16: Ja la tenim en el cap.
18: És molt interessant també a nivell lingüístic, perquè a més d'Itàlia, allí es parla sicilià. Però el sicilià és un idioma... És molt comú, però és molt comú a casa. No s'utilitza molt, diguem, de manera escrita o oficial. I, de fet, el sicilià està classificat per la UNESCO com a llengua en perill d'extinció.
16: Ah, mira. I a què s'assembla l'italià? És una llengua també llatina?
18: Com una barreja, perquè Itàlia té prou dialectes interiors, però el sicilià, i de fet, és quan parlen italià, tenen un accent particular també, moltes paraules incorporades.
16: I no hi haurà alguna paraula valenciana, catalana, de quan formar part de la Corona d'Aragó? I ni lo tempore?
19: Segurament.
16: Igual queda alguna.
19: Alguna reminiscència.
18: Sí, bueno, ahí no ho sé, però...
19: A banda de les coquetes de Daxa.
18: A l'Alguero, a Còrsega, tu parles en valencià i t'entenen. Allí sí. Sicília, alguna paraula, probablement, perquè, de fet, l'italià també té moltes paraules molt més paregudes.
16: Tu saps el que diu, Gemma, que les esforços tenim, amb criteri documental, que la pizza no la inventaren els italians. És la coca valenciana... La coca de la Safor, més
18: la de Daxa, no?
16: Efectivament. Qualsevol variant de coca, mentre siga de la Safor, bueno, vinga, va, de la Marina també, que la portaren cap a Sicília, quan Nàpols i Sicília formava part de la Corona d'Aragó.
18: Però mira, és que estem derivant molt, però la pizza napolitana és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
19: Sí,
16: ja ens ho han pillat estos de la UNESCO.
19: És que han sigut llestos en la qüestió, però que conste que ho van aprendre d'ací. Atén-me, la Corona d'Aragó.
18: Clar, sí.
19: Sicília...
18: té una història...
19: A formar part de la nostra vida.
18: Sí, té una història molt fascinant, però ja hem passat. És grecs, és cartaginesos, és romans, és vàndals, és bizantins, és sarraïns, és normands, i clar, va formar part de la Corona d'Aragó, les regions de Nàpols i Sicília, sí. I ja ben entrat el segle XIX, Sicília es va convertir en part del regne d'Itàlia, però estem parlant del segle XIX.
16: Sí, sí, la reunificació italiana...
18: Sí, de Garibaldi, clar, això se fa no res.
16: És recent, són quatre dies, claro, sí, sí.
18: Així que seguint una illa tan gran, jo el que recomano és agafar un cotxe de lloguer.
19: Com ens movem? Un cotxe de lloguer?
18: Sí, perquè el transport públic regulinxi. Entre ciutat, dins de la ciutat sí, però fora de ciutats no, perquè al final anem a visitar molt de poblet i molta ciutat, així que el millor és...
19: Entenc que n'hi ha vol d'ací allí, sí. Que no és difícil trobar una combinació.
18: Per exemple, vols a Palerm, n'hi ha quatre dies a la setmana des de València.
19: Molt bé. I una volta allí, agafar cotxe i què? Bueno, Palerm és la primera...
18: Sí, es comencem un poquet per Palerm, que la veritat és que és una etapa molt caòtica i decadent, però molt guapeta al mateix temps. O sigui, això és una cosa molt siciliana, també. Es comencem per la catedral, que...
19: I molt napolitana, també, en això... Tenen
18: un poc de caos, diguem.
19: Coincidència, sí.
18: Quan més baixes al sur, un poc més de caos, però té l'encant del sur d'Itàlia. I la catedral va néixer com a basílica, més tard es va convertir en una mesquita, i finalment, de nou, en església, ja que és molt interessant. I a Palerm es troba un lloc únic al món, que és les catacombes dels Caputxins.
19: Sí.
18: I aquestes catacombes tenen 8.000 mòmies dividides en seccions.
19: Estan allí les mòmies?
18: Sí, a més, estan penjades de peus, com si digués una perxa d'una tenda, vull dir-les, però...
19: Estan ninotes
18: allí. A la boca oberta, perquè era com que...
16: Les mòmies les tenen plantades?
18: Sí, les tenen dretes.
16: Això fa por. Collona, no?
18: I tots els corredors, i clar, com n'hi havia...
19: Si fa por o risa o les dues coses.
18: Un ambient molt sec, les enterraven allí sense necessitat de soterrar-les, i assecaven les coses mateixa.
19: S'amoixamaven?
18: Sí, i s'ha conservat molt bé, molt bé, o sigui, per la sequetat del terreny.
19: Tenim una cosa, estan les 8.000 mòmies penjades, tu vas per allí...
18: N'hi ha unes penjades, n'hi ha uns altres que no estan penjades, però sí, per els corredors, i com està penjades per a 6 homes, a 6 les dones, a 6 monjos, o sigui, per professions, diguem, per sectors.
16: Vestits, tot. Li han posat traje al monjo?
18: No, bueno, com es van enterrar?
16: Ah, que
18: tal qual.
16: Ah, que el traje també s'amoixama.
18: Sí, clar. Vull dir, el traje no
16: clar,
18: està igual.
16: El traje, sí, clar.
18: El cos és el que seca, però el traje està igual. I n'hi ha una... una tomba molt particular que es diu la Vella Dorment, que és una xiqueta de 2 anys que sí que està com embalsamada i que diuen que obre i tanca els ulls durant el dia i la nit. Realment és per una qüestió de la llum, diuen. Que
19: faig efecte.
18: Però que pareix, deixa. Que pareix una la xiqueta llum, que està dormint.
19: Passejant per allí entre mòmies, el que és entretèntric i... Ai, però jo aniria, amoreu!
18: Ja que és un lloc que, bueno, per als que no siguin apressius, està guai, diguem que és molt interessant.
19: Molt bé.
18: Pugem al cotxe i ara anem a Trapani.
19: Vale. Trapani.
18: Trapani és molt famosa per les seues salines, que tenen l'origen dels fenicis, quan van arribar fa 3.000 anys. És una coneguda com la ciutat de les 100 esglésies, que a pesar de no ser massa gran, hi ha moltes esglésies, i el centre històric és prou xicote, però té molt d'encant, diguem. I una vegada estem allí, ens apropem a Erice, que és un dels pobles més bonics de Sicília, és com si fos un conte de fades medieval, molt guapet,
19: com és?
18: I caminem que té carrers empedrats, i arribem al castell, i des de l'alt tenim unes vistes impressionants, perquè es veu tota la costa, i tot està com un poble molt alt, i n'hi ha botigues d'artesania siciliana.
16: Sí. Artesania.
18: Hi ha molta artesania a Sicília, fan molta ceràmica, la cara ceràmica típica de Sicília, que és com una cara com tres braços, tres cames, molta artesania i menjar també, perquè,
16: un imantet per a la nevera, ahí, aquest tipus
18: comprar,
16: de coses,
18: Erice,
16: això,
18: comprar.
16: Això ho comprem ahí. Vale, molt bé.
19: Molt bé. I això era Erice.
18: I ara continuem, perquè a Sicília es troba el conjunt de temples grecs millors conservats del món.
19: Grecs.
18: És al·lucinant. Concretament, a Agrigent es troba el que es diu el Vall dels Temples, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i és un conjunt de temples grecs i el millor conservat, que és de Grècia. O sigui, impressionant. I l'origen es remunta al segle VI abans de Crist, que els grecs van fundar allí una ciutat que temps després seria atacada pels cartaginesos i més tard pels romans, però es van conservar els temples, i la vall va ser abandonada, i per això podem veure en molt bon estat de conservació molts dels temples que allí...
16: Temples cada un dedicats a un déu o una deessa concreta.
18: Sí, d'allí. O sigui, està, per exemple, és que el que millor conservat està és el de la Concòrdia, també podem veure el temple d'Hera, el d'Heracles, el d'Efes, entre altres, i podem trobar una necròpolis gregues i romanes, o sigui, una ciutat, un parc arqueològic talmant.
19: Caramba! Ui, m'encantaria veure-ho.
16: I si no podem anar a Boreta Mar a prendre la brisa o algo?
18: Sí, també, perquè no massa lluny tenim una famosa platja, que és la Escala dei Turchi, que és la platja més famosa de tota Sicília, perquè està envoltada d'enormes penya-segats, però de color blanc, perquè és una roca especial sedimentària, així de color, i quan s'erosiona fa com unes capes que semblen com si fos una escala, per això l'escala d'Iturqui.
19: Aquest dedicament és molt xulo.
18: I és dia d'Iturqui perquè ahir les antigues excursions dels pirates s'amagaven allí i es protegien del vent espenya-segat els pirates turcs, per això es diu l'escala d'Iturqui.
19: D'Iturqui dels turcs, ai, que guai.
18: Però n'hi ha més temples grecs.
19: Vinga, o sigui, per Sicília o en la mateixa ciutat? No,
18: continuem en ruteta i està el temple de Segesta, que és espectacular. Es troba en una vall i mentre vas de camí pots anar veient-ho ja de lluny, o sigui, que es veu allà en la vall. És d'estil dòric, amb 36 columnes, 6 en les façanes i 14 en cada costat, i és molt llarg, però el veient sense sostre, però no és que va caure, és que no el van arribar a acabar. O sigui, està pràcticament...
19: No té sostre perquè no el van a plegar a fer.
18: No, està pràcticament en estat original. Uh-huh. O sigui, aquell que veiem era el que estava.
16: Va agarrar la bombolla immobiliària de l'època. No va poder acabar.
18: Més o menys. Es creu que els cartagines es van arribar i van prendre la ciutat.
16: Va ser cosa d'una guerra.
18: I no van acabar.
16: Cosa del món antiguo.
18: I com estava allà en una vall, van dir, bueno, es queda igual.
16: No ho acabem, deixem-ho estar sense sostre.
18: I que parega de si 3.000 anys que això ha caigut i està totalment igual.
16: Però me sembla flipant que per a veure temples grecs més que a Grècia, vaig anar a Sicília.
18: Sí.
19: És flipant.
18: Sí, i a més molt, molt ben conservat. És una cosa enmig de la natura. És que Sicília té moltíssims tresors, però de moltes èpoques diferents. És una illa meravellosa, al·lucinant de tot.
19: És que estàticament està ubicada en un lloc de pas.
18: Clar, molt. Està molt prop. I de fet hi ha molta influència també àrab en la gastronomia i tot. Té una fusió molt particular.
16: I així que, per fer-me una idea, és de gran com Mallorca o més gran encara?
18: Jo crec que és més gran.
16: És més gran.
18: És més gran.
16: Bueno, les dimensions un poquet.
18: Sí, necessites un 7 dies mínim perquè n'hi ha molt per a veure. I si continuem, volem veure més ruïnes arqueològiques.
16: Vinga, vinga.
18: Anem a Taormina.
19: Oi, Taormina.
18: Que també és una de les joies de Sicília. Tenim un teatre grec que és el segon teatre més gran de Sicília, i es va construir el segle III abans de Crist pels grecs també. I també tenim unes vistes panoràmiques perquè des de l'horitzó, o sigui, diguem que el que és l'escenari del teatre, es veu l'Etna.
19: El volcà?
18: Sí.
16: Este encara està...
18: Sí, cada 2x3.
16: L'Etna,
18: a més, cada any i mig o una cosa, sí que està molt actiu. I esta ciutat és preciosa, o sigui, podem passejar, podem veure el teatre, podem veure el món de darrere, però encara hi ha més ruïnes. Anem a Siracusa, que és una ciutat que té quasi 3.000 anys d'història i, de fet, es diu que va rivalitzar en Atenes en el seu moment.
19: L'importància que tenia.
18: Sí. I allí, clar, sembla difícil pensar-ho perquè el que estàvem comentant, perquè estem a Sicília, però sí. Siracusa té un dels patrimonis arqueològics més importants de tota Sicília,
19: sí?
18: I en el parc arqueològic podem trobar amfiteatre romà, teatre grec, les pedres del que es diu la famosa orella de Dionís, i és que en l'època grega s'estrenen els blocs de pedra calcària d'allí dins. I, a més, per la forma que té l'entrada a la cova, sembla una orella molt gran, de 23 metres d'alt, i és que es diu que l'acústica en el seu interior és molt bona, o sigui que tu pots entrar allí. Bueno, n'hi ha una llegenda que diu que al segle V es dia que allí es podien escoltar el que parlaven els presoners de dins, o sigui, els que estaven allí impressionants.
19: Estaven allí a l'interior i
18: se podia
19: escoltar perquè l'acústica te permetia això.
16: Dionís, no li calia anar a gaes ni res, perquè tenia bona orella. Tenia bona orella l'home.
18: I mira, l'amfiteatre s'utilitza en estiu per a representacions teatrals, i jo quan vaig anar s'estaven assajant allí una representació. Han ficat coixinets, allí no l'han deixat tal qual com està, i han ficat coixinets i te poses seure per a veure.
16: Escolta, i lo de la vila romana?
18: Això és preciós.
16: Però si tu vist imatges de la vila, és que que ara bancava veient les imatges, eh?
18: Perquè
16: és que està pràcticament...
18: Igual.
16: No, a veure, ha passat el temps, però és una flipada.
19: Però se manté bé.
18: Si la gent no ho sap, és una villa, una antiga villa romana, que es van trobar 3.500 metres quadrats de mosaics. I es va conservar també perquè com es va quedar soterrada a terra, doncs ahir van passar el segle, no? Milers i milers d'anys. I quan es van donar compte van dir, mare meva, sí que n'hi ha. I és un dels millors conjunts de mosaics romans del món. De fet, estan les famoses dones en biquini, que era la part de la piscina, n'hi ha unes xiques en biquini jugant a la pilota i tal. Però
16: són esportistes,
18: sí,
16: no?
18: Sí,
16: són xicones en biquini. Que diu que el biquini no el va inventar la Brigitte Bardot o la Úrsula Andrés. No, no. Això és d'època romana, no?
19: Sí, les romanes esportistes
18: portaven... I vas per dalt, te'n fica com unes baranes i tu vas caminant per damunt dels mosaics i es veus davant i és preciosa, és una visita super imprescindible. I el que comentàvem del volcà Etna és que és molt aleatori, mai saps si va a tocar-te o no, perquè cada dos per tres està actiu, però sí que te pots apropar un poc en el cas de que no estigui actiu i és com un paisatge post-apocalíptic, perquè clar, com...
19: Està arrasat, el que està més propet,
18: més propet
19: del volcà.
18: Cases que s'han quedat a meitat, o sigui, el terra està com negre, puges per la carretera i n'hi ha com un silenci, clar, veus cases que s'han quedat a mig del volcà, i és com molt, molt de pel·lícula poca... Però si no està en erupció, es pot fer trekking pràcticament fins a... perquè és un parc nacional, o sigui, fins a dalt, pràcticament.
16: I això, tens... i això que dius, que se menjava tan bé,
18: molt bé.
16: Estic a la White, estic a l'espera, a veure un menú sicilià de què constaria.
18: Jo recordo que si fos ahir, com un cuscús de peix i una sèpia de formatge, o sigui, recordes? Jo normalment a la gastronomia no el feix massa cap perquè no sóc massa menjar ara. I el menjar de Sicília i els dolços sicilians són com uns canons, una cosa així.
19: Sí,
18: canoli. I tenen uns dolços que són molt pareguts al nostre torró, també per la influència àrab, el que havia a la fi. I es mengen molt bé. Ells no estan massa grossos, però les quantitats són més grans que al nord d'Itàlia, o sigui, menges molt, molt bé. A Sicília es menja però super, super bé, gastronòmicament és el millor, el dolç, el salat, els plats principals, el que vulguis, es menja molt, molt bé.
16: Sí, que busqui, no, meravella. Si ens ha quedat alguna cosa en un minutet, deixin per dir alguna pincellada.
18: Bueno, si volem, a Catània, que també és la segona ciutat més important després de Palerm.
16: També.
18: Que
16: vale. També... Una volta menjats, ja anem a Catània.
18: Declarada també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o sigui que tenim molt, jo li dedicaria això un mínim de 7 dies.
16: Ai, 7 dies a Sicília.
19: Que ens encanta descobrir el món viatge. Amb tu. Bueno, yo ya, o sea, això de moment no ha de passar.
16: I tenim vols directes de València a Palerm.
18: Sí, sí.
16: Ah, molt bé.
18: I a més 4 dies a la setmana.
16: 4 dies
18: a
16: setmana.
18: A partir de febrer, 4 dies en setmana.
16: Igual tinguis una bona oferta. Accessible.
18: Clar, el que no tinga 7 dies pot fer meitat i meitat, que això és també molt bona idea.
16: Quants dies de vacances ens queden, Gemma?
19: Que més mal penso.
18: Fas 3 o 4 i després 3 o 4 més.
19: Jo crec que sí que dona, Joaquí.
16: Moltes gràcies, Clara Estrems. Ui, Sicília. Que bello.

Així continuem, repassant els millors moments de la vesprada de punt d'esta temporada a la Ràdio Pública Valenciana. Què vos pareix si disfrutem junts de bona música? Es tracta d'un dels discos més destacats de l'any, Ojo de Bife, un àlbum brillant, ple de cançons que composa i interpreta un músic fora de norma com Germán Salto. Harmonies vocals, melodies perfectament construïdes i referències al rock americà dels 70 són els ingredients dels que xerrem i disfrutem en companyia del mateix Germán Salto.

0: Ojo de Bife és un gran disc. I com hem sabut, també eixe tall de carn tan especial i exclusiu. I de les coses de menjar, seguim xerrant. Ho fem ara amb la nostra nutricionista de capçalera, Clara Llorenç, que ens ajuda a cuidar-nos a través de l'alimentació. En este cas, ens presenta la piràmide nutricional que ha publicat l'administració nord-americana de Donald Trump per a millorar la salut als Estats Units. Ens preguntem com és esta norma nutricional. Aporta alguna cosa bona o nova al nostre patró nutricional basat en la dieta mediterrània? Clara ens ho conta.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Bueno, pues anem a entrar en matèria, si te pareix. Primer, perquè ells ha eixit invertida, que no acaba de veure clar que hi ha en la base i que hi ha en la cúspide.
2: En lo d'invertida han volgut donar-li una volta al tema i fer un discurset de prioritzen més la qualitat a la quantitat, vale? Vale. Per això diuen que li donen la volta a la cosa un poc.
0: Vale.
2: A part també, per què? Perquè a la part d'alta, al final han ficat com els aliments que hauríem d'incloure de manera diària, per així dir-ho, vale? I a la punteta, els aliments que hauríem d'incloure de manera menys habitual, com així, però al revés.
0: Vale.
2: Entonces, jo crec que al final és donar-li la volta, vale? Per tant, de ser pues, un poc més moderns, més flexibles, aquest discurs de flexibilitat, més qualitat abans de quantitat. El problema és que aquesta guia no només és la imatge, vale? Aquesta guia ve acompanyada de textos, i ahí comença la cosa, quan te dones compte que el que diuen després no té res a veure amb la imatge, i sobretot quan analises la imatge i no te quedes només en que és una piràmide del revés i que no n'hi ha ultraprocessats, que per a mi és el més positiu que té, ¿vale? Tenint en compte com s'alimenten ells, que siga una piràmide, és la primera piràmide nutricional dels Estats Units en el que no apareix res ultraprocessat.
0: Cap recomanació ni en la part mínima dels ultraprocessats. Ja és un avanç perquè la potent indústria alimentària nord-americana haurà fet pressió.
2: Perquè inclús en la nostra, en el pic de dalt, apareix com super mega puntual els snacks, però així no apareixen. Val? Els han fumat a tope.
0: Alguna cosa bona té.
2: Extremisme.
0: Alguna altra més positiva?
2: Sí, que prioricen, bueno, lo que hem dit, que prioricen a lo bestia els aliments reals, que parlen més de qualitat que de calories, que en aquest tipus de societat no està mal, ¿vale? Per evitar un poc aquests trastorns alimentaris, i que introduixen un poc l'alimentació més flexible. Però, bueno, una alimentació més flexible en la que tot el que apareix en la piràmide és molt real food, tampoc és molt, molt flexible.
0: Que també està bé, que tot el que apareix, o la immensíssima majoria del que apareix, siga aliments reals,
2: sí.
0: Que siga menjar real i no siga processat.
2: Ara
0: però
2: bé,
0: per què li donen tanta importància, estic mirant, a la proteïna? Que clar, algun dia també podríem parlar, si vols, llarg
2: bueno, i estès, ahí tenim
0: al respecte
2: temes
0: de la proteïna i com està agafant protagonisme en la nostra dieta. No?
2: Allí, justament més que així, pues jo crec que és una zona en què el carbohidrat és el rei, el carbohidrat és greixos, i ahir la proteïna mai s'ha donat molta importància. Pues és la primera guia dels Estats Units en la que, si te llegeixes un poc la part de baix més que la figura, se recomana almenys un 1,2 grams de proteïna per quilo. És més, en tota la part de dalt, que hem dit que la part de dalt és la que hem de consumir de manera diària, apareixen en la misma altura que la proteïna, les verdures. O sigui, ahí ja te fiquen molta importància en què has d'incloure proteïna. Cosa que és positiva, ¿vale? Perquè ja sabem la importància de la proteïna en quant a sacietat, músculs, pèrdua de grasa. El problema és que no diferencien.
0: És igual un pit de pollastre que un estic tartar?
2: Segons ells, sí.
0: Ah.
2: Vale. Ells és, si és proteïna basta, que és un poc el que diuen, però realment no hauria de ser així. Mira, per exemple, en dalt de tot, vale? Mira, així per si vols tindre-la.
0: Uh-huh.
2: Dalt de tot, veus així, fiquen la carrotja, al costat el formatge, al costat el pollastre i al costat el bròcoli. Vale. Tu, de manera visual, que estàs dient-li a la persona? Dona igual, com dalt de tot està el bròcoli i la carrotja, me servís
0: brócoli,
2: que menges. Bròcoli,
0: mola igual
2: mola
0: que
2: igual
0: un solomillo
2: claro.
0: De vedella.
2: Claro.
0: El solomillo està molt bo, però nutricionalment...
2: I després,
0: no és comparable,
2: si
0: no?
2: Te llegis el text, n'hi ha discordància. Però saps qual és el problema, Ximo? Que la gent no llegís. Tu te quedes en la imatge.
0: Que és lo potent, no?
2: Que és lo potent, realment. Clar, clar. Entonces, tu així a la gent estàs enviant-li un missatge que per a mi és supercontradictori. Estàs dient-li, pues no passa res si per a sopar te fas bròcoli en pollastre o si te fas el solomillo de ternera en formatge curat, tot és lins perquè al final és igualment important. I ja saben que la carrotja i el formatge, ¿vale?, al final són greixos saturats, els quals ells mateixa ja indiquen que n'hi ha que limitar-los al 10% de la ingesta diària. Això és molt poquet. Entonces, com fiques dalt de tot una imatge d'un solomillo de vedella quan tu mateixa després estàs dient que n'hi ha que incloure-lo un 10% de la ingesta diària? O sigui, que a la setmana seria una volta a la setmana màxim.
0: És molt enganyosa la imatge, perquè és el que, en general, imagina que en les famílies americanes ho hauran retallat,
2: claro,
0: això
2: tu...
0: i ho posaran en la nevera,
2: però
0: en
2: això,
0: un imant...
2: Això va acompanyat de quatre fulles, però és que les quatre fulles...
0: Qui s'ho lleig, això?
2: No. Tu te quedes en aquesta imatge, que la tens allà a casa, que molt bé, perquè farà que la gent menge moltíssim millor de lo que mengen allí, o sigui, això és superbé. Però esta part xirria un montó. Xirria un montó.
0: I en la punta, que la punta estaria a baix, tenia,
2: claro,
0: cereals.
2: Esa és la segona cosa que xirria una barbaritat, bueno, ¿vale? Perquè fiquen, a més fiquen whole grains, o sigui, ja especifiquen que són cereals integrals, ¿vale? No és que fiquen baix del tot el pa blanc, no? Ja especifiquen que són integrals de qualitat, però es fiquen a la punta, i a la punta tu ja deduïsses que és un aliment que a lo millor pots clavar que dos voltes a la setmana, quan realment hauria de ser algo que inclogueres tots els dies. I ahí estan les llegums, ¿vale? En els cereals integrals claven les llegums, i baix en el text sí que indiquen que n'hi ha que clavar-les 5 dies a la setmana. Per tant, jo crec que el que ha escrit el text, òbviament, no és el mateix que ha fet la imatge, però el problema és que la imatge és el que està recorrent el món a través de les redes. Entonces, claro, no té cap sentit. Claro. Vale, de primeres jo vaig veure la piràmide al revés i vaig pensar, jo, que guai, volem donar-li una volta, però quan simplement fiques les ulleres i les mires i mires la imatge, dius...
0: I quina piràmide nutricional raonable, les llegums.
2: Claro.
0: Estan posicionades en la base, però en forma de punta, que lo qual significa que, bueno, són de consum esporàdic.
2: Nada, super esporàdic, quan al final els llegumes...
0: Però com pot ser?
2: Són més sostenibles, és una font de proteïna vegetal i realment ens aporta tant proteïna com carbohidrat, com fibra. O sigui, per a mi les llegums haurien d'estar, bueno, com en la nostra, que estan en la base,
0: clar,
2: realment.
0: I per què això... se li està donant... Ho entenc que quan hi ha Donald Trump darrere i els Estats Units i tot això, i en les xarxes se li dona tanta rebolica, però realment tant de rebombori se li està... Vull dir-te, així no tenim el filtre de la nostra dieta mediterrània, que a més és patrimoni de la humanitat.
2: Totalment.
0: Jo que Estats Units forma part de la humanitat,
2: però
0: no?
2: Però perquè com és nostra, pues, pareix que no li donen la importància. Ah. Jo crec que una, perquè ve dels Estats Units, perquè sabem que és un país que menja terriblement mal, entonces de primeres pues, ens crida l'atenció esta piràmide, després que estiga donada la volta ja ens pareix com molt moderna, que lleven els ultraprocessats, ja te clava un poquet de... Però al final te dones compte que no té context, que no té coherència, que el text no acompanya la imatge i que al final jo crec que han volgut fer una imatge que cride l'atenció, però que si no saps de nutrició, el ja. Missatge que te dona és regulero.
0: I vista, per tant, pels nutricionistes espanyols, valencians o valenciana, com eres tu, quina és la perspectiva des de la nostra dieta o des de la nostra manera d'entendre la dieta? Quins peros fonamentals li posaries a esta piràmide americana?
2: Pues mira, per a començar, en la imatge esta jo li donaria la volta... Vale, i la ficaria com un poquet aixina, no la ficaria invertida de tot, però al final realment tota aquesta part hauria de quedar baix, vale?
0: Vale.
2: En dalt de tot, realment com tenim la nostra, la base hauria de ser aquestes verdures, aquests cereals integrals, realment ahí en mi sí que apareix l'oli d'oliva, o sigui que bé, perquè sí que li fiquen importància a un tipus de greix que allí realment no se consumís molt, vale? El que passa que fiquen l'oli d'oliva al costat de la mantequilla, però bueno, coses a millorar. Però jo crec que ens xirria molt la diferència de test respecte a la imatge i que al final tenim així este patrimoni que tenim nosaltres de dieta mediterrània en el que prioritzem eixos fruits secs, eixa oli de qualitat, eixes verdures, eixes fruites, eixa proteïna però més de qualitat, no tant eixa carrotja, eixa formatge, sinó més peix blau, més ous, més carn blanca. Aleshores, Això per a què ens ve bé, o per exemple per a què ens ha vingut bé als nutricionistes, per a en consulta o de cara a que la gent te pregunte per a això, parlar un poc més de la nostra dieta, del nostre patrimoni, i fer un poc més d'hincapié de no fa falta anar-se'n a esta piràmide dels Estats Units, fes el que tenim que fer així, que realment és moltíssim millor que la piràmide que ha volgut fer ell. A més, la nostra no fa falta, si tu veus la nostra piràmide, no fa falta que l'acompanyes de text perquè s'entén perfectament.
0: És absolutament clara, i crec que, a més, a nivell de neurociència, el que se queda com a imatge, diguem, el concepte també d'imatge de piràmide, del que és important i no, parlant en aquest cas de nutrició, després te pots llegir tots els llibres i tots els textos i tots els papers que vulguis.
2: És el que em dic, al final la gent mira la imatge.
0: La imatge és la imatge.
2: I així, per exemple, no te parla, i en la nostra sí que parlem, no te parla de l'aula, no te parla de l'activitat diària... Falten moltes coses que realment també estan molt acompanyades a aquesta alimentació.
0: En 3 minuts ens fas una recepta, per exemple, per a pegar-li la volta a aquesta piràmide americana?
2: Vale. Anem a fer una recepta, vale? Prioritzant un poc el que a lo millor li falta a aquesta piràmide, però que sí que tenim en la nostra, vale? Que és proteïna de qualitat rica en omega 3, com és aquest peix blau que tenim que incloure més a menut.
0: Unes sardinetes. Que bones.
2: Anem a fer sardinetes al forn amb verdures i anem a fer com un hummus, però tèbie, vale? Calentet, bueno, semicalentet.
0: Ara les sardines, per a que no facin olor, les fas al forn?
2: Al forn.
0: Vale.
2: Les has provat alguna volta?
0: No. Ni en l'air fryer, ni el refrigerador.
2: I ara només les faig en l'air fryer o les faig al forn. I ara les faig a la planxa. No fan quasi olor i se fan super ràpides.
0: Què comencem per les verdures, per exemple?
2: Vale, anem a començar en les verdures, vale? Anem a fer carabasseta, pebrot roig, ceba roja i albergina. Anem a tallar-la.
0: Si m'agrada un boniato roig, també li
2: Si m'agrada una creïlla... Perquè m'agrada la combinació, però...
0: Un bròcoli?
2: Creïlla no és verdura.
0: Va, vinga.
2: Però bròcoli, perfecte. Bròcoli a mi és l'única verdura que al forn no m'acaba d'apanyar.
0: No té mola, ja.
2: Perquè
0: queda molt
2: se crema
0: seca, molt aixuta i se recrema.
2: En mogolló de cuidado. Bueno, verduretes al gust, vale? Però anem a tallar-les a dades que no siguen massa xicotets, vale? Per a que queden tendretes.
0: Vale.
2: Anem a prescalfar el forn a 200 graus i anem a ficar aquestes verduretes en sal, pebre i un poc d'oli per damunt.
0: Vale.
2: I enmig anem a ficar un cap d'all sencer i anem a tallar la part de dalt.
0: Vale.
2: L'emboliquem en paper d'alumini i el fiquem enmig.
0: Perfecte.
2: Vale?
0: Molt bé.
2: Això ho fiquem al forn i anem a ficar-ho 25-30 minutets.
0: Vale. Tenim les verdures fetes.
2: Quan acaben aquestes verduretes anem a traure ese cap d'all que hem ficat enmig.
0: Vale.
2: I anem a fer una crema de cigrons en este cap d'all. Vale?
0: Una allioli de cigrons.
2: Buah, està superbo. Entonces, què anem a barrejar? Bueno, tu en el cap d'all, com hem tallat la part de dalt, vale, lo que tens que fer és com...
0: Sí, la repretes i la molla.
2: I aquesta molla vas a triturar-lo en 3 culleradetes d'oli d'oliva,
0: vale,
2: mitja culleradeta de comí, que si al gust, n'hi ha gent que no li agrada, pues no l'afegisques, pots afegir-li pimento roig si vols, un ratllet d'aulla i 200 grams, que al final és un potet xicotet, de cigrons cuits.
0: Vale.
2: I una mica de sal.
0: Tritures tot,
2: o tritures,
0: i te queda com una salseta, és un hummus a l'all i tal.
2: Queda un hummus, però com està l'allet rostidet, queda com calentet i queda molt guai.
0: Wow.
2: Vale?
0: I les sardines?
2: Això, espera. I això ho fiques en una base de plat, vale? Així
0: vale.
2: Escampaet.
0: Vale.
2: I... mentre estàs triturant això, has ficat damunt de les verduretes les sardinetes obertetes.
0: Vale.
2: Vale? I les fiques en un poc de sal per damunt.
0: Has baixat un poc del fons, si el tens molt alt per a les sardines?
2: Sí, les baixem, però a 180,
0: vale,
2: ben gradets. Col·loquem les sardinetes, un poc més d'oli i 8 minutets.
0: En 8 minuts estan fetes les
2: sardines? Sí, és que
0: damunt de les verdures,
2: el peix se fa en seguida.
0: Que guapo.
2: I damunt d'esta base d'humus que hem fet rostidet, fiquem les verduretes i per damunt les sardines. I al final són 40 minutets que realment a tu de cuina tampoc t'ha implicat molt.
0: Perquè les sardines ja t'han llevat el budell. És tallar les verduretes, el més d'això.
2: És tallar les verduretes, però pots agarrar les verduretes d'estes crues congelades que ja venen tallaetes, que estan superbé, i les claves directament congelades ahir al forn. I queda molt guai.
0: Directament congelat al forn? Funciona?
2: Sí. Mira, i és un dinar guai.
0: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, encara me fas la recepta d'avui, Clara. Moltes
2: aixina
0: gràcies.
2: Bueno, aixina clavem llegums, verdureta i peix blau.
0: Ah. I lo bo és lo nostre, i lo totalment, millor ho tenim a casa.
2: Totalment, que estan superbé. I les claves directament congelades ahí, al forn, i queda molt guai.
0: Directament congelat al forn? Funciona?
2: Tal qual, sí. Mira, i és un dinar guai.
0: Si queden sardines en el súper quan acaba el programa, encara me vas la recepta avui, Clara.
2: Moltes gràcies. Que bueno. Ai,

Ja vegeu que no hi ha res comparable a la nostra dieta mediterrània. Font de salut i benestar. I ja que parlem de benestar, què vos pareix si per a rematar el programa tenim bona música i millor veu en directe? En este cas, la nostra estimada Carme Juan versiona un clàssic, ho fa en valencià, francès i italià. La cançó se diu El cel dins d'una estança.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: En el segon dia de la segona onada de calor de l'estiu, la Comunitat Valenciana torna a estar en alerta per risc extrem d'incendis forestals. Alejandro Molés.
2: Sí, a Soneja, a l'Alt Palància, la situació ha millorat en quedar el perímetre estabilitzat des d'ahir a la vesprada i el balanç encara provisional és de 183 hectàrees de pinar i de matolls cremades. A més, emergències de la Generalitat ha desmuntat el post de comandament avançat mentre que els veïns desallotjats ja han pogut tornar a les seues vivendes. Una tornada, això sí, agredolç en el cas del veïnat d'Azuévar, que han vist com les flames s'han quedat a només 200 metres del nucli urbà.
3: Bueno, molt agradable no és, perquè és un poble xocotet, tenim a muntó pinar i és bonico i és una llàstima que això se queme.
4: I ara, pues, todo quemado aquello. Aquí, esto que son paisajes superbonitos, a nosotros nos duele en el alma.
0: La defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat tant al jutge com a l'agència tributària que suspenga la inspecció que Hisenda li ha obert després de ser imputat, que s'estén també, recordem, a la seva dona. Detalls, Rubén Dempere.
5: Sí, l'expresident del govern demana a l'agència tributària que declare la nul·litat de les inspeccions tributàries en estar investigat penalment en l'Audiència Nacional. Argumenta la defensa de Zapatero que, malgrat existir un procediment penal en tramitació, l'agència tributària ha iniciat un procediment d'inspecció amb el mateix abast, una cosa constitucionalment vedada. La defensa de l'exlíder socialista afirma que la decisió d'Hisenda és unilateral i capritxosa.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat al Partit Popular que no s'opose a l'objectiu de dèficit autonòmic ni al fet que puga ser asimètric entre les comunitats, ja que en el primer cas és Madrid la més beneficiada i en el segon ho serien Múrcia i la Comunitat Valenciana, diu les tres governades pels populars.
6: ¿Pero saben qué comunidades autónomas se beneficiarían más de que hubiera déficits asimétricos? Murcia y la Comunidad Valenciana, las dos gobernadas por el Partido Popular. Que les pregunten a sus consejeros si quieren o no esta propuesta de déficit asimétrico.
0: Y el regidor de Vox al Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Badenas, ha explicado en un vídeo difós a través de les seues xarxes socials per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori.
2: Badenas assegura que com a regidor encarregat de patrimoni té tot el dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per tal de comprovar que se'n fa un ús correcte i afegís que no va forçar el pany per entrar.
7: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
8: Acompañado de dos empleados públicos,
7: porque se trata de un bien cedido para uso público. El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants ha denunciat la intrusió il·legítima, diuen, del regidor de Vox en la seva seu, on ha pogut tindre accés a documents de l'organització i dades personals dels afiliats. Badenas va ser gravat precisament per les càmeres de seguretat en l'interior del local en companyia de dues persones més. Els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís, han donat suport a les accions legals que emprenga el sindicat d'estudiants contra Badenas i demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor de Vox.
0: I la Conselleria de Turisme preveu que l'ocupació hotelera i també en càmpings per a este mes de juliol supere de mitjana el 83%.
5: Per províncies, Alacant manté la previsió hotelera més elevada amb vora un 87.5%, la província de València preveu aconseguir un 76% i Castelló un 71%. Pel que fa als resultats tancats, del mes de juny de la Comunitat Valenciana es va registrar una ocupació mitjana en hotels del 87%.
0: I en el món de l'esport, comença en estos moments l'Argentina-Egipte i el COI alça temporalment la sanció a Rússia per als Jocs Olímpics de 2028. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
1: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
12: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
14: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic d'Apunt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina Sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
15: Als anys 50, mig litre d'oli costava 4 pessetes amb 80 cèntims. 100 grams de sucre, una pesseta amb 40 cèntims. Amb 3 pessetes anaves al cinema.
16: No vols jugar, Rovellet?
17: Tu què pareix?
16: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
17: Guarda el nano este. Julio, rascaràs muralla a base de bé.
16: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te.
17: Ja, però no vols fer un desafío. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que fem un,
18: Tu saps qui sóc jo?
17: Albert.
18: Que no te'n pose més.
17: Estarà la puta merda.
18: Encara li pegué fort, saps?
17: Albert, prou.
18: Encara puc arrear-vos fort a tots. Mal parit.
17: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
16: Bona partida, sí, m'ha eixit tot.
18: Eres molt bo.
16: Vostè també, senyor Quart.
17: L'última bola no era bona.
16: Però com que no era bona, Rovellet?
17: Va de bo, cavallers.
18: Va de bo, cavallers.
19: Va de bo, cavallers.
20: Demà dijous, en la competència d'autorització, s'inaugurarà el nou trinquer de pilota, situat fora de la porta de Sant Vicent, al costat del tir de la gallina.
14: Així contava a les províncies, el 19 d'agost del 1868, la notícia de la inauguració del trinquer de Pelayo. Des d'aleshores, cap pilotari seria considerat figura sense haver triomfat abans en aquest espai. Llegendes d'aquest esport com Julieta Alginet, el xiquet de Quart o Rovellet han jugat entre aquestes parets encalades. Més de 150 anys després, no hem trobat millor escenari per a representar l'obra de teatre L'Home Bo, un temple que perviu al pas del temps, al seu amagatall del carrer Pelai número 6 de la ciutat de València. L'Home Bo es va estrenar al 2020 en la sala teatral Espai Inestable, i es tracta de la primera obra de teatre professional dedicada a la pilota valenciana, el nostre esport més autòcton.
21: Senyores, senyors, fa 2 minuts que comença la representació.
14: Els autors i actors de L'Home Bo són els membres de la companyia valenciana Caterva Teatre, que, vestits amb la tradicional roba blanca i faixa roja o blava dels pilotaris, Jaume Ibáñez, Fernando Soler i Robert Roig, venen disposats a contar-nos l'origen d'esta història, que ara els contarem i que arranca al bar Monterrey d'Alginet, en els anys 80. No és així, Jaume?
22: Sí, hola Blanca, així és, sí, sí. Sí, arrenca amb una història personal que ocorre al bar Monterrey, com has dit, que era un bar que tenia la meva família, que estava al costat del trinquet d'Alginet.
14: Jaume Ibáñez ha treballat recentment a la premiada sèrie Antidisturbios, però és al teatre on ha viscut la major part de la seva carrera. A més, compagina la seva faceta d'actor amb la de professor de teatre. Fernando Soler, per alguns més conegut com Fer, a més d'actor dins i fora de Caterva Teatre, és director d'escena i professor i responsable de l'empresa de producció i distribució de teatre Triapason. Que polifacètic eres, Fer.
3: Sí, sí, hola, Blanca, gràcies per convidar-nos. Sí, no, no, no n'hi ha una altra forma, no, crec. Este és un món on hi ha moltes coses a fer i quan més coses fases, pues, més treballarà segur sempre, sí.
14: El tercer component és Robert Roig. Robert és un rostre conegut per a molts xiquets gràcies als Beaters, el programa infantil emès en esta casa. Però avui canvies de personatge a un personatge molt diferent. No és així, Robert?
4: Sí, sí, sí. Avui jugarem la partida amb el xiquet de quart i sí, pertany també a la casa amb el programa infantil Els Beaters, que és un regal i un premi, igual que estar avui així el trinquet de Pelayo per jugar la partida amb els catergos.
14: Esta peça viatja en el temps, en diferents moments dels seus tres protagonistes, Juliet d'Alginet, el xiquet de quart i Rovellet. Estos tres amics i companys fora del trinquet, però rivals en el joc. Però abans de començar, ens crida l'atenció la figura de l'home bo, que dona nom a la peça. Conteu-me, qui és l'home bo?
22: Bé, l'home bo és l'àrbitre, i sobretot l'arrel de l'home bo ve d'una arrel civil. Diguem-ne que és l'aplicació pràctica a la pilota del que podria ser un jutge de pau d'un poble o fins i tot el Tribunal de les Aigües, que són considerats homes bons.
21: Senyores, senyors, comença la presentació.
14: Durant els pròxims instants que ens acompanyaran, estos tres actors seran figures mítiques de l'esport amb més arrels de la nostra cultura. Però ara deixem-los que ells ens conten de què va esta història.
22: Esta es la historia de la amistad de dos figures de la pilota. Esta es la coincidencia en el temps de tres de les figures més importants del nostre esport. Esta es la historia de gent que estimava i s'estimava. Albert Arnal, Julio Palau i Antoni Reig mai van necessitar de l'home bo. L'home bo és el jutge, l'àrbitre, el que decideix si la pilota és bona o no, el que decideix qui ha guanyat el 15. Mai van necessitar l'home bo perquè ells eren l'home bo. El xiquet de quart, Juliet d'Alginet i Rovellet van fer gran este esport des del seu cor gegant i la seua ànima neta. I nosaltres vos contarem la seua història. La història dels homes bons.

0: Avui és dimarts 15 de febrer de 1985. L'esmorzar. Una de les senyes d'identitat dels valencians. L'entrepà, les olives, els cacaus i la...
1: Xiquet, pots portar una miqueta més de cacau?
2: I porta també una miqueta més de salmorra.
3: Vaig!
0: Dos amics esmorzen. Dos exfigures de la pilota esmorzen. A la nostra terra s'ha esmorzat des que l'home és home. Fa igual en quina època contem esta escena. Dos amics esmorzen. Julio Palau està assegut a la cadira del bar amb una posició perfecta.
2: Vol entrepà?
1: Vol, Rebellet. Així sempre ho fan bo.
0: Ell sempre dia que la pilota era un joc científic. Realment, el científic era ell. Intel·ligència contra l'impuls físic.
2: El que m'agrada a mi, un trosset de salmorra a l'esmorzar.
1: Quin bon caure que tens, Rebellet.
2: Ah, no, menjar és un dels plaers de la vida.
1: Però això t'agradava tant, anar a jugar a les fires.
2: Vols que veiem esta setmana?
1: No sé si esta setmana...
2: A collons, Juliet, que tens molta feina si estem jubilats.
1: Home, jo jubilat no estic, eh? Jo sóc llaurador, i un llaurador no es jubila mai. He de polvoritzar uns plantons de taronger que tinc per l'hort de corrons.
2: Va, nano, i ens fem unes gambetes i una roseta banda en el pegolí.
1: Va, vinga, fet.
2: Què et va semblar la partida del dissabte amb el Samagrell? Mira que et veuen poc per els trinquets.
1: Ai, Rovellet, no vaig massa, no. Preferis que estar en casa o a l'horta amb els meus fills.
2: I en aquest joc, bona partida farem. No fa malament el Genovés i ser.
1: Home, com que no ho fa malament, eh? El Genovés és un figura.
2: Sí, però no tenen tècnica. El jugador de buen dia... Nosaltres sí que érem unes figures. Recorda, Juliet, t'han criat de la federació?
1: No.
2: No? O sí?
1: Que no ho sé, vull dir.
2: Ah, no ho saps?
1: Bé, alguna cosa em va dir Tereseta.
2: Sí que t'han cridat, sí. Que volen fer-te un homenatge, nano.
1: Però Bellet, ja saps que a mi això em costa.
2: Ja ho sé, que no es busques. Però la federació ha contactat amb tu, home.
1: Ja.
2: Me sempre la jo.
1: Ja, imagina.
2: Hauries d'anar, nano.
3: I els cacaus que faltaven?
2: Redeus i que has tardat. Que has anat a la barraca de Toni Montoliu a buscar-los?
1: Gràcies, xiquet. Tu vas?
2: Clar que vaig. I tu també.
1: Rovellet, que tinc molta faena al nord. Mira, estic empeltant dos tarongers a la Vall d'Hebron i...
2: No.
1: Vinga. Agarraré el trenet i me'n vindré.
2: Tira, va. Ixe dia anem al Salduba a dinar i es fem una mariscaleta.
0: Avui també és dimarts, però no és el mateix dimarts. Anem 28 anys enrere. Som el 19 de setembre de 1957.
3: Es porta el cafè?
2: Jo vull un talladet, sense escuma, per favor.
3: Ja ho sé, senyor Rovell.
4: I a mi em portes un cafenet i la botella de Casalla.
2: Total, Juliet, per a posar-te en una goteta a la cullereta, vols que et porte la botella al xiquet?
3: Jo li la porte, senyor Rovell.
2: Mira que...
1: M'agrada posar-me-ho jo.
2: Sí, ves al pai, no et bufes.
1: Mira que t'agrada tocar-me-la, Rovellet.
2: Escolta, ha parlat amb tu el tio Toles?
0: El tio Toles és l'empresari del trinquet del xinet.
3: Així tenen, cavallers.
1: No he parlat amb el tio Toles, per...
2: Vol que fem un mà a mà?
1: Si en fem dos vegades al mes al trinquet de Pelayo.
2: Ja, però vol fer un desafió. Vol fer una bona caixa. Al Pelayo també volen que en fem un, eh?
1: Home.
2: Diu el tio Toles que a la corda poden haver molts, molts diners.
1: I tu vols jugar, Rovellet?
2: I tu què pareix?
1: Mira que no et deixaré fer ni un 15.
2: Guarda el nano este.
1: Encara que com hi hagi alguna dona al trinquet, m'ho posaràs ben difícil.
2: Julio, rascaràs muralla a base de bé.
1: I tu no tindràs temps ni per a pentinar-te. Això sí, després ens fem un bon dineret.
2: Que perda, paga. Encara que sempre acabes pagant tu, igual.
1: Mira, parlant de pagar.
5: Xiquet, porta el conter.
3: Ha dit l'amo que els convida a ell. Té dos figures com vostès en esta casa, no paguen.
2: Digues-li a l'amo que moltes gràcies i que tornarem tots els dies.
1: Va, Rovellet, deixa estar el xiquet, que se ho creurà.
3: Que tinguem bon dia, cavallers.
5: I tu, xiquet, i tu...
0: A la vora mateixa del trinquet de Pelayo, València, el 15 de maig de 1932 va néixer Antoni Reig Ventura i fou batejat per l'afició amb el nom del seu pare, el pilotari Rovell de Dénia. Rovellet és un home molt elegant i també, per què no dir-ho, presumit. Diuen que portava un batidor a la butxaca i que quan hi havia una dona al trinquet no perdia ni un 15. Rovellet també va ser un jugador molt tècnic. Als 15 anys debuta com a professional i als 17 anys s'enfronta a la figura de l'època, Juliet d'Alginet, partida que es repetí per tots els trinquers de la geografia valenciana. La seva amistat amb Juliet s'havia forjat tant dins com fora dels trinquets. Ens n'anem 8 anys enrere, des d'aquell esmorzar, al 1949.
6: Mare, vaig al trinquet que el pare està esperant-me. A les 2 pujarà a dinar. Què dinem?
7: Arròs caldós!
6: Bo, bo. Que avui jo no he esmorzat, eh?
8: Bon dia, Rovellet.
2: Bon dia.
0: Durant molts anys, esta parella s'enfronta dos vegades al mes al trinquet de Pelayo en unes emocionants partides que encara es compten. A la retirada de Juliet, Rovellet es convertí en el número 1 indiscutible de l'escala i corda. Bar del trinquet de Pelayo, dimarts 7 d'abril d'aquell 1949. Rovellet té 17 anys i es troba per primera vegada amb Juliet, que en té 24. Diuen els que ho han vist que quan jugaven hi havia tanta gent als trinquets que no podien ni ferir.
4: Com anem, xiquet?
2: Collons!
0: És el dia abans de la primera partida entre estos dos figures, entre estos dos rivals, entre estos dos jugadors que es convertiran en amics.
2: Senyor Juliet, no sabia que jugava contra vostè.
4: No em parles de vostè, xiquet.
2: Jo he vist partides seues.
4: Ah, sí?
2: Mon pare diu que és el millor, la figura més gran que quart.
4: Ton pare és molt sabut.
2: Mon pare sempre em diu, Tonín, fixa's com es col·loca Juliet. Mira com llegeix els 15, mira amb quina elegància espera la pilota.
4: Tu també vas molt mudat per a vindre al trinquet, no creus?
2: I ben pentinat.
4: Ja ho veig, ja.
2: Mon pare diu que és el millor, que tots travessen per vostè, senyor Juliet.
4: Home, no serà per a tant. Ton pare és un bon home, que jo el conec de sobra.
2: Diu que vostè no enganya mai, que sempre diu la veritat.
0: Juliet va ser un home providencial per a la pilota valenciana. La va salvar en l'època més difícil, en plena postguerra. I ho va fer aplicant la millor medicina per a un esport assenyalat pels dits acusadors. Ho va fer amb incorruptible honradesa. Juliet va canviar la pilota per a sempre.
2: Jo vull jugar com vostè, ser una figura de la pilota.
4: Jo t'he vist pilotejar, Rovellet. Treballa dur. Escolta els que saben i aprèn molt. Tens amor per la pilota, faràs bones partides. I demà què? Farem partida o què?
2: Vostè què creu?
4: Eres molt jovenet encara, però...
2: I què vol dir?
4: Home, que encara has d'aprendre molt.
2: I?
4: Res, xiquet, res.
2: Si s'encanta, senyor Juliet, el faré suar. I m'han dit que vostè no sua, eh? Que jo l'he vist jugar partides i acabar igual de net que havia començat.
4: Com que no sue? Sí, home, sí, clar que sue i m'embrute. Mira, si no vols sacar-te, el que has de fer és col·locar-te bé i esperar la pilota al lloc adequat.
2: I com ho sé, això?
4: Ja aniràs averiguant-ho, ja.
2: Demà ens veiem al vestidor, Juliet.
4: Vine un poquet abans i ens farem un cafenet.
2: Un poble qualsevol, un trinquet qualsevol, allà per l'any 1957, 58 o 59, plou. El trinquet està banyant-se perquè encara no té coberta. Dies grisos, anys grisos. El trinqueter, l'amo, s'organitza per a la partida de festes. Dos primeres figures de la pilota vindran el dissabte a jugar la partida de fira. Ara, els noms dels pilotaris no importen. Potser seran coneguts per vostès, però ara, en esta part de la història, no importen tant. La jugaran davant de les reines de la festa, l'alcalde i la seva dona, i tots els regidors de l'Ajuntament, el capellà del poble, el metge i el mestre, i el tinent de la Guàrdia Civil, amb la seva dona, que són forasters. Tots els cavallers del poble estaran presents, i la resta també. La travessa estarà calenteta el dissabte i no queda ni una entrada per vendre.
0: Senyor Daniel, un home vol parlar amb vostè.
2: Qui és?
0: No ha dit res, però sembla molt seriós.
2: Toca't els collons. Què passa, xiquet? Dis-li què passa. I entra en escena el comissari. Típic i tòpic. Gabardina, barret, cigarret i molt mala llet. Bon dia, vostè dirà.
4: Buenos días, Daniel González.
2: Per servir-lo a usted.
7: ¿Y usted es...?
8: Herrero, Policía Nacional, Comandancia de Valencia.
0: Herrero és un membre del grup político-social de la Policia de València. Els que ho veuen tot, els que ho controlen tot. Herrero no és bona gent, i no per pertànyer a este grup. No és un home bo per tota la resta.
2: Usted dirà, a veure què li passa a este ara. ¿Ha pasado algo? Si quiere, pasamos al despachet.
8: No le ha llegado la ordenanza sobre los avisos que tiene que poner en el frontón.
2: Trinquet.
8: ¿Cómo?
2: Que esto es un trinquet, que el frontón es otra cosa. Y el cartel me lo pinta el chaval ahora en cuanto deje de llover.
0: El cartel el pintaré yo a mis lletres molt grans.
2: Y bona lletra que es note que vas a escola.
0: Negro sobre blanco, amb un missatge molt clar. Se prohíbe blasfemar.
2: Me cague en Déu.
0: Lectura obligada dels aficionats en tots els trinquets durant la dictadura. Esta es la nostra Espanya. Una, grande i libre. Ha parat de ploure, però el sol no eixirà encara.
8: El sábado hay juego.
2: Hombre, claro, la partida de fiestas. Viene todo el mundo, si no llueve.
8: ¿Quién viene a jugar?
2: Los mejores. Tenemos a dos figuras de
8: ¿Cuánta la... ¿Cuánta gente cabe aquí?
2: Unas 500 personas.
8: A 5 pesetas la entrada.
2: Sí, pero...
8: 2.500 pesetas en un día.
0: Als anys 50... Mig litre d'oli costava 4 pessetes amb 80 cèntims. 100 grams de sucre, una pesseta amb 40 cèntims. Amb 3 pessetes anaves al cinema, berenaves i tornaves en tramvia a casa. Als anys 50, el xaval dels encàrrecs podria cobrar unes 500 pessetes al mes. El lloguer d'un pis estaria al voltant de 600 pessetes mensuals. En esta època, 2.500 pessetes eren diners.
2: Sí, se vende todo, ¿eh?
8: Ya me ha dicho el chaval que está todo vendido.
2: Mare que la ha parit. Es las partidas de fira, es lo que pasa, que tiene mucho éxito.
8: ¿Y las apuestas?
2: Las apuestas están permitidas en el trinquet.
8: Ya lo sé.
0: Durant la dictadura es van permetre les apostes als trinquets. A la resta del país estaven prohibides. Va ser una concessió, una mostra d'afecte.
8: ¿Qué saca de las apuestas?
2: Una parte pequeña por la gestión. Y de ahí también hay algo para los jugadores, ¿eh? Más lo que les corresponde por jugar.
8: ¿Y la seguridad?
2: ¿Cómo la seguridad?
8: Si, por ejemplo, acudieran 4 indeseables a provocar un altercado con el público, ¿qué pasaría?
2: Eso no pasa nunca.
8: ¿Y si pasara?
2: Hombre, ya...
8: Usted esté tranquilo, ¿eh? Que eso no pasará. Los tenemos a todos controlados.
2: Pues muchas gracias.
8: Pero... Se agradece mucho la contribución del ciudadano. La tranquilidad es un bien muy costoso.
0: Veieu com Herrero no és un home bo.
2: Ja ho veig, ja ho veig. Algo podremos apartar.
8: ¿Cuánto?
2: 50 céntimos por entrada.
8: Una peseta mejor.
2: ¿500 pesetas?
0: Herrero es un fill de puta.
8: A este tipo de juegos tan folclóricos suele asistir también mucho subversivo, ¿eh? Gente de poco fiar, algunos fichados incluso. La gente habla de cosas que no le incumben y hasta en dialectos que bajo mi punto de vista deberían estar prohibidos.
2: Sea una peseta, sea.
8: Sea, sea. Y guárdeme un par de entradas, que a mi hijo le hace gracia venir a verlo.
0: El dissabte no va ploure. La partida es va jugar i van vindre l'alcalde, la seva dona, els regidors, el capellà, el metge i el mestre, tots els cavallers i la resta. La travessa, efectivament, va estar calenteta. Els rojos van jugar bé, encara que la partida la guanyaren els blaus. I el trinqueter va cobrar, els jugadors van cobrar, el que va guanyar una travessa la va cobrar i Herrero va cobrar.
9: En el pueblo de Ondara, la belleza del fuego de Alicante, acompañada por sus damas de honor, preside la comitiva que se encamina al trinquete donde se va a disputar un partido de pelota valenciana, modalidad deportiva muy antigua y que se halla reglamentada desde la creación de la Federación Española. Rovellet, uno de los mejores jugadores de esta especialidad en España, nos muestra las defensas que recubren la mano para efectuar después el golpeo. Asistimos también a los preliminares del partido y vemos cómo la belleza del fuego realiza el saque de honor. Los encuentros se disputan generalmente a 60 tantos y se cuentan de 5 en 5. El público viene obligado a intervenir en el juego, ya que las pelotas lanzadas por los jugadores suelen caer entre él, tomando trayectorias extrañas. En el centro del trinquete, la cuerda se eleva a la altura de 1,70 m. Y en los fondos existen también gradas altas con público y un recinto que se denomina palco, en el que se sitúan los jueces e invitados. Esta especialidad de pelota se practica en la parte sur de Valencia y norte de Alicante.

0: Ara anem més enrere encara. Serra, 31 de gener del 1913, principis del segle XX. Naix Albert Arnal. Naix el xiquet de quart. Esta és la història d'un tramvia, la història d'un jugador excepcional. El xiquet de quart era un home alt, corpulent i fort. El xiquet de quart era tan bo que li prohibiren jugar el primer dau de cada 15, per tal que a l'equip rival no li fora tan difícil tornar la pilota. Perquè m'enteneu, és com si Leo Messi li prohibissin jugar la primera part del partit amb la seua cama bona. El xiquet de quart era un home educat.
1: Hola, bon dia.
0: El xiquet de quart era un home honrat.
1: Vol assentar-se així? No es preocupe, de veritat, jo baixé del tramvia en dos o tres parades. De veritat que no passa res. Per favor, assentes així, per favor. De res, jo baixé ara.
0: El xiquet de quart era un home bo.
1: Adeu, que tinga bon dia. Un plaer, adeu, adeu.
0: El xiquet de quart es para per primera vegada.
1: Buah, una xiqueta!
0: I per segona vegada.
1: Que bonica!
0: I per tercera vegada.
1: Esta s'assembla molt a sa mare.
0: I per quarta vegada.
1: És molt bonica, molt bonica. Però m'agradaria tindre un xiquet, si pot ser. Sí, un xiquet, un home, un xiquet. Dona, necessitem un xiquet per a cuidar de la família quan jo ja no estiga. Necessitem un home, perquè la vida va molt ràpida, carinyo. La vida no entén de parades ni d'estacions.
0: I per quinta vegada.
1: És un xiquet? No és un xiquet.
0: I per sexta vegada.
1: A veure, jo crec que alguna cosa no estem fent bé.
0: I a la sèptima vegada.
1: És un xiquet? És un xiquet? És un xiquet, m'escolteu? És un xiquet! Hola, què tal? Com estàs? Jo estic bé, estic molt bé, estic molt nerviós. Sí, és que t'he esperat moltíssim, saps? Sí, t'he esperat molt, molt, molt de temps. Estic una miqueta emocionat. Xe, és que pensava que no arribaries, saps? La gent parla, a la gent li agrada parlar i de vegades costa no escoltar. Ja ho entendràs quan sigues major. Sí. Jo sóc Albert. Albert Arnal. Sóc ton pare. Sí, sóc ton pare. Però saps què? Tot el món em coneix com el xiquet de quart. Perquè sóc pilotari. M'agrada jugar a la pilota. M'agrada molt. M'agrada guanyar i pegar-li fort. Pegar-li molt fort. Quan ve la pilota, jo em col·loque així... I pam! Li pegui molt fort. Sóc ton pare. I no sé. Tal vegada tu, quan et facis major, pots ser quart segon. Eh? T'agradaria? Jo t'ensenye. Potser un dia podem jugar junts en una partida oficial al Trinque de Pelayo. I guanyar a Juliet. A Juliet i al seu fill. Sí, tu i jo junts li guanyem fàcil. Tu i jo li peguem fort i no tenen res a fer.
0: El xiquet de quart vivia enfront de les vies del tramvia. Ell i el seu fill caminaven junts de la mà. Anaven al forn, a la ferreteria o tal volta tornaven a casa. De sobte, el xiquet va veure alguna cosa entre les vies que li va cridar l'atenció, sense adonar-se'n d'un tramvia que venia cap a ella a 80 km per hora, amb destinació a l'estació del Pont de Fusta.
2: Esta és l'última, no te'n posa més.
1: Tu saps qui sóc jo?
2: Albert, que no te'n posa més.
1: Vés-te'n a la puta merda.
2: Vés-te'n a casa, Albert.
1: Encara li pegue fort, saps?
2: Albert, prou.
1: Encara puc arrear-vos fort a tots. Malparits! Que vos agrada parlar molt. Vos agrada parlar molt. Cavallers, això no s'ha acabat. Com en la partida de Guadassuar, que tots em vau donar per mort contra Juliet. Tots parlàveu. I se n'anàreu del trinquet. Però vaig aconseguir remuntar. Si vaig aconseguir remuntar. I no vaig guanyar perquè no vaig voler, m'escolteu. Perquè jo no vaig voler. perquè les partides mentre estan en joc no s'acaben. Com la meua. Com la meua. La meua partida encara no s'ha acabat. M'escolteu? La partida no ha acabat.
0: Albert Arnal, el xiquet de quart, va morir l'1 de maig del 1966 en Quart de Poblet. Tenia 53 anys. Ens n'anem al present. Estem en una cuina qualsevol, d'un pis qualsevol, d'un edifici qualsevol, en un barri qualsevol de València capital. La protagonista és una xiqueta. És també juguen a pilota. La protagonista és una xiqueta alta, corpulenta i forta. Una xiqueta qualsevol.
1: Pare, pare.
3: Què?
1: Pare, vull jugar a pilota.
3: Ara, després, quan acabes els deures.
1: No, pare. El que vull dir és que de major vull ser pilotari.
3: Què?
1: De major vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
3: Jugadora de pilota valenciana?
1: Professional.
3: Professional. I no preferis jugar, no sé, a futbol, per exemple?
1: No, jo vull ser jugadora de pilota valenciana professional.
3: Ho dic perquè al futbol també n'hi ha una pilota.
1: Crec que no estàs escoltant, pare.
3: Perquè a la pilota valenciana es juga amb pilota, no?
1: Crec que no estàs entenent el descobriment essencial que ha tingut el meu individu pel... La demanda postulada en forma d'oració declarativa.
3: A veure, entenem-nos. El primer, no parle raro, per favor. Segon, una demanda postulada en forma... Bé, és igual. Segon, vol ser de major jugadora de pilota valenciana.
1: Professional.
3: Professional, molt bé, ok, perfecte. Però no creus que eres molt xicoteta per a saber què vol ser de major?
1: Tinc 8 anys.
3: Clar.
1: Tinc 8 anys, pare. Tinc 8 anys i ho he vist clar. Ho he vist clar.
3: Però en la vida hi ha moltes més coses.
1: I molt interessants. Però és que la pilota m'agrada molt. I tinc 8 anys, pare. Saps què vol dir això? Doncs que hi haurà xiquetes que hauran començat abans a jugar a la pilota i, per tant, tindran més experiència que jo. Pare, se m'està passant l'arròs. Mira, has d'apuntar-me a un equip. Ho has de fer ja, i tu tranquil. De l'èxit i l'esforç m'encarregui jo. Et promet que seré la millor. Et promet que entrenaré dur. Tu simplement hauràs de portar-me en cotxe als entrenaments i preparar-me l'entrepà. De la resta m'encarregui jo.
3: Què diu ta mare?
1: La mare diu que guai.
3: Però això dona diners.
1: Pare!
3: Què vull dir? Tu et podràs guanyar la vida amb
1: això? Pare, t'estic dient que seré professional.
3: Ja, però no ho sé. Fa 2 dies volia ser astronauta perquè t'agradaven molt les estrelles.
1: No, no. M'agraden molt les estrelles que orbiten al voltant de l'univers. Però avui m'agraden també un altre tipus d'estrelles.
3: Quin tipus d'estrelles?
1: Estrelles terrenals, pare. Estrelles que van ser llegendes. Estrelles desconegudes per tots els altres planetes.
3: T'he dit que no parles raro.
1: Em referís al xiquet de quart, a Juliet, a Rovellet...
3: Esta penya juga a la pilota?
1: Esta penya va canviar la pilota. Esta penya va dignificar la pilota.
3: D'acord, entenc. Està bé, està bé. Tu vols jugar a la pilota?
1: M'encantaria.
3: Doncs a la pilota jugaràs.
1: De veritat?
3: Clar.
1: Gràcies, pare. T'estime molt.
3: Jo també, filla.
1: Genial. Doncs, quan acabi els deures, anem al trinquet de Pelayo i m'apuntes a l'equip.
3: On?
1: Al trinquet de Pelayo. Està al centre, al carrer Pelai número 6.
3: Que és un trinquet?
1: És la pista de joc.
3: Ah.
1: Però també és molt més.
3: De veritat?
1: Sí.
3: Què més?
1: Prem.
3: Què és això?
1: És un llibre.
3: Ja sé que és un llibre.
1: És un llibre que conté tot el lèxic de la pilota valenciana.
3: Tot el lèxic?
1: Així és.
3: M'estàs dient que la pilota valenciana té el seu propi lèxic?
1: Sí.
3: Buah. I et saps totes les paraules, veritat?
1: Sí.
3: I el seu significat?
1: Sí.
3: D'acord, a veure. Què vol dir ferir?
1: Ferir vol dir traure amb habilitat.
3: I arruixar?
1: Significa colpejar fortament la pilota.
3: Aquesta no te la saps ni de conya. Cadafal.
1: És una graderia de fusta situada en els extrems del recinte de joc on seu el públic en la modalitat de carrer.
3: Vinga, va.
1: Clar.
3: I hi ha diverses modalitats de joc.
1: Sí. L'escala i corda, les llargues, la perxa, la galotxa, el frontó valencià, els galotxetes de Monover, la pilota grossa o les desaparegudes, el reboter de l'olleria i la vareta de Borriol.
3: Collons.
1: Clar.
3: I esta última què vol dir?
1: Quina?
3: Esta.
1: L'home bo?
2: L'home bo.
1: L'home bo és l'àrbitre, pare. L'home bo eres tu.
0: L'home bo era aquella persona que davant la comunitat actuava i era considerada com una persona imparcial, justa i sense cap partidisme. Una persona honrada. Quan s'havia de lliurar alguna solució a qualsevol conflicte entre les persones, es cridava a un home bo que decidia i donava la justa solució al problema. L'home bo és aquell que no pren part per cap dels jugadors. No aposta i decideix el 15 quan hi ha baralles. La seua decisió és inapel·lable. Cavallers, la partida encara no s'ha acabat.
3: Ens agrada pensar que esta escena transcorre entre els records ficticis de les parets d'un vestidor. Ens endinsem en aquest espai per escoltar una sèrie de converses que podrien haver-se donat al llarg del temps en un vestidor, abans o després d'una partida. Una partida on haurien assistit Josep Lluís Bauset, Joan Fuster, Llorenç Millo, Vicent Andrés Esteller, Sanchis Guarner i un munt de personalitats més que giraven al voltant dels trinquets i la pilota. Els protagonistes tornen a ser el xiquet de Quart, Julià d'Alginet i Rovelleto.
4: Bon dia, senyor Quart.
1: Bon dia.
4: Soc Juliet, Juliet d'Alginet.
1: Hola, xiquet.
4: No, soc cap xiquet. Soc Juliet, Juliet d'Alginet.
1: Però eres un xiquet.
4: Ja, però el que vull dir és que no em diuen el xiquet d'Alginet, m'entén? Em diuen Juliet...
1: D'Alginet.
4: Això és, d'Alginet. Estic molt nerviós, senyor Quart.
1: Tranquil, ho faràs molt bé.
4: Vostè creu?
1: I tant. Tu li pegues fort...
4: Com?
1: Si li pegues fort a la pilota.
4: Bé, no tant com vostè.
1: Aleshores tens un problema.
4: Però, xiquet de Quart, jo crec que puc arribar a totes.
1: Com que xiquet?
4: Vostè és el xiquet de Quart.
1: Però tu sóc Quart, a seques.
4: Entenc.
1: Espavila, xiquet, que la partida ja comença.
2: Juliet!
4: La mare que el va parir. Què, Rovellet?
2: L'has vist?
4: Com has pogut arribar a eixa pilota?
2: No em referís a la pilota.
4: No, com has pogut guanyar d'esta manera?
2: Em referís a la xicona que hi havia a la grada, la dels cabells arrissats, amb els ulls molt grans.
4: De què parles, Rovellet?
2: La xicona, la que estava al costat del forner.
4: És la seua filla.
2: Encapçaré en ella.
4: Va, tira, Rovellet.
2: T'ho jure, Juliet, te jure que encaixo en ella. Tu creus que jo li puc arribar a agradar?
4: Que si jo crec que li pots agradar a la filla del forner.
2: Sí, això.
4: I jo què sé, eres poc moniato.
2: Els seus ulls em miraven i...
4: Rovellet, tu el que necessites és treballar una miqueta en el camp. Menys pilota i més a l'horta.
1: Juliet, puc dir-te una cosa?
4: Vostè dirà, senyor Quart.
1: Eres molt bo.
4: De veritat?
1: Sí, eres molt, però que molt, molt bo.
4: Gràcies.
1: Però si quasi em guanyes.
4: He estat a prop, sí.
1: Vine així, dona'm una abraçada.
4: Com?
1: Que vingues així, home, dona'm una abraçada.
4: D'acord, vaig.
1: Clar que sí, Juliet. Molt bé, molt bé. Et dono un consell? Et donaré un consell.
2: Nano, després de la partida et convida a sopar i després ens n'anem a ballar un guateque. Què em dius, Juliet?
5: No.
2: Juliet i Rovellet, al guateque.
5: Que no, Rovellet, que tinc coses a fer.
2: Quines coses?
5: Coses.
2: Va, nano, que vindran tots.
5: Que t'he dit que no, collons.
2: Si tots em preguntaran per tu. On és Juliet?
5: Doncs es dius que Juliet té coses a fer.
2: Quines coses?
5: Mira, he de matinar i collir la taronja. Aquest any es val.
2: Vinga, collons, Juliet.
5: Et fregiré a 15. Correràs tant que se te n'aniran les ganes d'anar a ballar al guateque.
1: Escolta, Juliet, la partida d'avui rapideta, que demà és el bateig del meu fill.
4: D'acord, senyor Quart.
1: Vols vindre?
4: Al bateig?
1: És clar. Et convide a tu i a la teua dona.
4: No, tinc dona, tinc nòvia.
1: Doncs a tu i a la teua nòvia. Te'n vens amb ella i et presenti a la família.
4: M'encantaria.
1: Fumes?
4: No.
1: Doncs demà et fumaràs un puro amb mi. Que la vida va ràpida. La vida està pa ballar-la.
2: Una cosa et diré, Juliet. L'última bola no era bona.
5: Però com que no era bona, Rovellet?
2: No era bona.
5: L'última bola era bona.
2: Que no.
5: Home, però no t'enfades amb mi.
2: No m'enfade, però no era bona.
5: Això et passa per tant de guateque.
2: Però què dius?
5: Rovellet, vols que ens anem al guateque?
2: Dius de veritat?
5: Clar. Juliet i Rovellet, al guateque.
2: M'encantaria. avisaré a tots, eh?
5: Que no, home, que no, que és una broma. Mira, fem una cosa. Tu vens un dia a l'horta amb mi i jo vaig una nit amb tu a la Guateque. Fet?
1: Bona partida, Juliet. M'has deixat apegat a la paret.
5: Bona partida, sí, m'ha eixit tot.
1: Eres molt bo, molt però que molt bo.
5: Vostè també, senyor Quart.
1: Pots dir-me Albert.
5: Albert, d'acord.
1: Vaig a fer-me'n un al bar. Vens?
5: Clar, clar, m'acabe de vestir i vaig. Quart, vull dir... Albert.
1: Digues, Juliet.
5: Gràcies. Per tot i ho sent. Ho sent molt. Sent molt això del seu fill.
2: Juliet, com era el xiquet de Quart?
5: El xiquet de Quart? El xiquet de Quart era un bon home. Era el millor.
2: Millor que jo? I tu, Juliet? Tu eres millor que jo.
5: No te'n passes, nano. El xiquet de Quart sempre em donava consells.
1: A la pilota has de pegar-li fort. Molt fort.
2: Molt fort.
1: Sí, Rovellet. Quan ve, et col·loques bé i li pegues fort.
2: I ja està?
1: I ja està.
2: M'hauria agradat molt jugar contra vostè, Quart.
1: I a mi?
2: Crec que ja haguera guanyat.
1: Jo crec que no.
2: No?
1: No. Però jugarem.
2: Com que jugarem?
1: Sí, això. Que jugarem.
2: Escolta, que jo encara estic viu, eh? Que tinc 87 anys.
1: Jugarem. Cavallers, la partida per a mi s'ha acabat.
5: Per què no vas al trinquet a veure alguna partida?
2: Sí que vaig.
5: No, no vas.
2: Perquè estic major, Juliet.
5: Ja, clar.
2: I perquè em venen molts records.
5: Records?
2: Sí. Me recorde molt de tu, amic. Recorde quan érem joves. Recorde quan érem els xiquets. Et trobo a faltar.
5: Jo a tu també, Robetxet.
2: Però a mi encara em queda corda, eh? Que encara em queda molta gent per enterrar.
5: Ja ho sé, ja.
2: Va de bo.
5: Sempre va de bo. Cavallers, la partida per a mi també s'ha acabat.
2: Cavallers, la partida per a mi encara no ha acabat.
0: Les parets d'un trinquet o d'un frontó plenes de pilotades. La bellesa d'un carrer ple de gom a gom. La blanca indumentària del jugador, amb la faixa roja de campió o la blava d'aspirant.
2: La relació entre jugador i espectador. Que siga el mateix jugador el que dona la seua pròpia falta o que se li pregunte al públic si una pilota ha sigut bona o no amb la famosa frase «Cavallers, falta o bona».
1: El fet que un dia els jugadors siguin companys i a l'altre, rivals.
2: Els valors que envolten la pilota. La cavallerositat, l'honradesa, la humilitat, la camaraderia i el respecte.
1: Els grans jugadors com el Nel de Murla, el Genovés, Fiscar, Federico, Tonico o Montesa.
2: Les pilotes de baqueta, de badana, de galocheta i de tec.
5: Els clubs, les escoles, la federació, la gent que ens ha fet estimar-la. Tot això i molt més. És la pilota valenciana.
2: Va de bo, cavallers.
1: Va de bo, cavallers.
5: Va de bo, cavallers.

0: enhorabona, xics, quina estona més bona.
1: Ai, gràcies.
0: El que m'apeteria seria fer-me un esmorzaret valencià o unes rangambetes, salmorra, no?
2: Sí, perquè... una paelleta o...
3: És
4: una de les intencions de la funció, vull dir, viure aquesta idiosincràsia nostra de barrejar-ho tot en la taula, no? I de fer vida a costa de la taula,
3: sí, no?
4: És una de les nostres senyes, sí, no? D'identitat també com a companyia.
2: Diria que el 95% de les reunions que hem tingut per a tot el procés de documentació que hem hagut de, no, de treballar, de gestionar, no, tota aquesta recerca de material que hem hagut de fer, l'hem fet a taula.
4: Sí, esmorzant,
0: no? Sí. Una bona manera.
4: Sí, sí,
2: esmorzant, dinant, no? Sí. A més, hem hagut també d'anar a diferents comarques, que està molt guai, no? I tastar també cosetes de per allí, no? Però bueno, sí, jo crec que una cosa un poc que va lligada a Caterva Teatre és la part gastronòmica, no? Els altres espectacles també estava molt present, i en este, doncs, també, que com dia fer, és una cosa molt idiosincràsica nostra.
0: Inclús la gènesi d'esta peça va estar a un bar, no? Al bar que parlàvem abans, Monterrey.
2: Sí, sí, sí, tota esta història comença a partir d'una història personal meua, que és que... hi havia un senyor que venia a un bar, ma mare tenia un bar que estava al costat del Trinquet del Ginet, i este senyor, que era el tio Julio, per a mi era el tio Julio, un senyor molt educat, molt, molt ben vestit, sempre de blanc i molt amable, que va ser la primera persona que va portar a mi un Trinquet, i ese dia va ser molt estrany, perquè quan entrarem al Trinquet la partida es va detindre, es va parar, tota la gent es va posar de peu i va començar a aplaudir, i jo no entenia molt bé què estava passant, no? Per a mi va ser una cosa com molt estranya. Després ja vaig saber que el que per a mi era el tio Julio havia sigut una de les figures més importants de la història de la pilota valenciana, i que havia sigut conegut com Julià del Ginet, que és un poc, com tu dius, el punt de partida, no? Una de les arrels d'este espectacle.
0: Que bonic. I en part d'aixa documentació que heu fet per a la peça, heu entrat en contacte en el Museu de la Pilota, que després va estar a l'estrena, no? Com sí. Va ser això?
4: Pues, quan vam començar a treballar, a pensar en el projecte, en què volien contar, i a banda, no? A part de l'anècdota de Jaume, de la seva vivència personal, vam començar a documentar-nos, i el primer lloc on ens va venir on vam pensar que era el més adequat era el Museu de la Pilota de Genovés. Ens vam posar en contacte en David Salasol, que és el seu director, i mos va obrir les portes de part en part.
3: Sí, sí.
4: Vam estar allí un parell de matins i mos va obrir l'arxiu, va començar a traure una barbaritat de documents, de peces dels protagonistes de la funció, guants, pilotes d'ells, fins i tot els pantalons de quart. Nosaltres portàvem vora 2-3 mesos parlant d'este personatge, sí. No? De Xique de Quart, que és el que més llum en el temps. I de sobte portàvem 2 mesos parlant d'este home i apareixen uns pantalons d'este home. I va ser una cosa molt de fan, no? Molt de... Clar. No m'atrevís a tocar-los.
2: Quan els tocarem va ser com... Uau,
4: és, va ser una experiència molt especial. Junta a David Salasol també David Quiles, que és un dels hereus del tio Toles, que parlem en la funció, del Trinqueter del Ginet, també mos va acompanyar a una barbaritat de llocs, mos va presentar, sí, a moltíssima gent, entre ells a Rovellet, van conèixer també a Pujol, al pare, que ara el fill és el que és la figura, però el pare també jugava, van conèixer a Freddy, van conèixer i fins i tot a pilotaris aficionats, en els quals també van parlar amb ells al costat d'una taula, no? I en almorzar.
2: El primer d'almorzar el fèiem en el frontó del Val.
4: Això és, en el frontó del Val. En un grup d'aficionats, de jugadors al frontó, que ja van començar a notar que la pilota era algo especial, no? Que la gent que estava al voltant de la pilota també era una gent especial i que vivia l'esport no sols com una pràctica esportiva com a tal, sinó que n'hi havia una emoció i que n'hi havia... un aire especial en els Trinquets.
2: De fet, jo crec que hi ha una cosa molt guai, que és que al final, i això ens ho han dit molta gent que ha vist la funció, com Robert també, per exemple, que ara parlarem de Robert.
0: Ara parlarem
2: poc, també,
0: de Robert,
2: no?
0: Perquè ve d'un altre lloc, però...
2: Exacte, no? Però que hem volcat en la funció, en el text, en la dramatúrgia, tot el respecte i tot l'amor que ens han mostrat a nosaltres la gent de la pilota valenciana, no? Jo crec que això és una cosa que se reflexa molt en el text, tot aquest amor que hem rebut, tot això... Totes aquestes portes obertes i ventanals oberts on ens han oferit la seva intimitat dins del món de la pilota, crec que en la funció també està, i és una cosa molt bonica.
0: I Rovellet, que és una de les figures de les que es parla, ella ha vist l'obra, no?
2: Sí,
0: com es va sentir ella? Què vos va transmetre?
4: Ell va vindre a veure-la un dels últims dies de l'estrena, no? Al gener va vindre a veure-la, que jo, que sóc el seu el que interpreta sorpresa estava cagat.
2: Estaves
4: jo
2: cagat.
4: Ese dia sí, volia anar-me'n a ma casa i no volia estar en el teatre perquè era per a mi, clar. Interpretar una persona que encara està viva, no? Interpretar la seva història és, ni ha un component de responsabilitat molt gran, però damunt que aquesta persona estigui entre el públic, pues ja per a mi era massa. Però jo crec que l'home estava un poc afrontat, no? Perquè jo suposo
2: estava
4: que...
2: Estava un poc sobrepassat també, sí, per la situació.
4: Que
2: jo
4: parlen
2: crec,
4: de tu, que estigues, que tu formes part d'una funció com a personatge, pot ser... És una cosa, no sé, igual és complicada d'assimilar, però la va gaudir molt, va estar super agraït per contar la seva història, perquè contar en part de la seva història en l'esport, perquè parlaren també del seu amic Julio i del xiquet de quart. Ell és un grandíssim amant de la pilota valenciana, és un home que ho porta a l'ADN, més enllà dels seus títols, no? i de tota la vida que ha tingut a la pilota. Ell porta l'esport en l'ADN, és d'ací mateix, del barri, d'ací de Pelayo.
0: Sí, era veí
4: del Trinquet,
0: no?
4: Son pare era trinqueter d'ací de Pelayo, va néixer ací al Trinquet. Per tant, que parlaren de tot això, doncs suposo que per a ell era molt important i mos el va agrair moltíssim i estava molt emocionat.
0: I no era la primera vegada, perquè ara estem ací al Trinquet de Pelayo, però no era la primera vegada que estàveu ací. Ja...
2: No, farem la presentació, la roda de premsa de presentació, de Graners de Creació, la farem ací. I també hem vingut alguna vegada a esmorzar, a dinar,
4: sí,
2: que està molt bé.
4: I a veure partides.
2: I a veure partides.
4: I a gravar també, partides.
2: A gravar partides, per, no sé, com a part del procés de documentació.
0: I com ha sigut ara el canvi de vindre a actuar i fer l'obra a si mateixa en aquest espai? Com ho heu viscut?
2: És estrany, perquè més enllà de que nosaltres parlem de pilota i a part d'aquesta anècdota personal meva, no teníem massa contacte real en la pilota, vull dir, ens hem hagut com de posar en marxa i tot aquest procés de documentació, bueno, hem hagut com d'estudiar molt tot això, com a part del procés de documentació.
0: I com ha sigut ara el canvi de vindre a actuar i fer l'obra a si mateixa en aquest espai? Com ho heu viscut?
2: És estrany, perquè més enllà de que nosaltres parlem de pilota i a part d'aquesta anècdota personal meva, no teníem massa contacte real en la pilota, vull dir, ens hem

0: si no m'equivoque, em sembla que és el recinte esportiu més antic d'Europa.
1: Ho és.
0: És el recinte esportiu més antic d'Europa, és a dir, estem així en un lloc que... Bé, no sé, vale, el Trinquet de Pelai, sí, però... Tot el que ha passat així dins, quantes coses, quantes històries humanes hauran passat així dins, tant esportives com personals, no? I no sé, és un lloc com de poder, no? Que diuen els esotèrics, és un lloc de poder, no? Està molt carregat de moltes coses.
1: De totes maneres, jo penso que clar, la funció, quan la fem, en la nostra escenografia és com una versió, no?, artística del propi Dau. I jo crec que quan estem en l'escenari, inconscientment, pensem en el Trinquet i pensem en estar així. Per tant, no sé, jo a l'hora de fer-ho m'he trobat com molt en casa, no? Vull dir, que ha sigut més per la parafernàlia, no?, dels micros i de tindre el test davant, que normalment en la funció, òbviament, no el tens, però crec que ha sigut molt fàcil passar per la funció i fer la funció perquè estem un poc en casa, estem un poc en la nostra escenografia, en la seva versió real.
2: I tornant abans que comentàvem, Robert, tu vas ser el primer espectador de L'Home Bo, de Caterva Teatre, i ara ho has canviat i ara estàs dins. Com has viscut este...
3: Sí, home, la veritat és que per mi és especial, perquè, com dius, jo sí vaig ser espectador a l'estrena, a l'Espai Inestable, aquell dia que, bueno, a la plaça Nàpols i Sicília vingueren xiquets i xiquetes a jugar a la pilota,
0: farem una rosa banda, molt bé, i tu també estaves.
3: Sí, farem un esmorzar, després farem una rosa banda, sonaven els joves, era tot com molt d'allà, vull dir, és, per a mi és especial per diverses qüestions. El primer és perquè, bueno, és Caterva Teatre i jo m'he criat amb Jaume, ha sigut profe meu, Fer i jo som companys de sempre, vull dir, que per a mi és una cosa especial treballar amb Caterva sempre. Però al marge d'això, és una cosa que ressona prou dins de mi. Jo sóc de Carpesa, d'un poble menut, de l'Horta Nord, al costat de Borbotó. Jo de menut anava al Trinquet de Borbotó, parle valencià, i esta obra parla d'això, de les nostres arrels, del que ressona dins dels valencians, com és la pilota, com és la llengua, com és la terra, com és el... Amb aquest cant del llaurador, també, no? Aleshores, ho he viscut d'una manera especial i bonica.
0: Amb Robert nosaltres tenim una relació molt especial, com ell havia dit. Robert, en certa manera, és el quart Caterva, és a dir, sempre que hi ha una possibilitat de poder treballar amb més gent que no siguem els tres membres de Caterva, l'altre Robert de la Fuente,
3: que no l'havia anomenat
0: Robert
3: abans,
0: de la Fuente, a banda de la part professional, que sabem que Robert és un grandíssim professional, està la part personal, i a banda d'això sabíem que, com va explicar Robert, que Robert és el que conta esta peça, esta història, este espectacle teatral, li anava com anar al ditet. És que...
2: I quantes funcions portareu ja?
1: Vora 20.
0: 20, 22, que queda, potser. Sí,
1: 22, vora 20, hem passat per València Ciutat en un parell de voltes, la funció ha estat seleccionada per la xarxa Alcover, això ens va donar l'oportunitat d'anar a Barcelona, de participar en la Fira Mediterrània de Manresa, que és una fira de teatre, d'arts escèniques, en projecció internacional, sempre basat en l'arrel i en la història del vincle en la terra, no? I esta funció

Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: 45,4 graus. És la màxima d'avui en el segon dia d'esta segona onada de calor de l'estiu. 45,4 graus que s'han registrat esta vesprada a la Ribera Alta, concretament al terme de la Pobla Llarga, a les rodalies de l'Ajuntament, més en concret. Alejandro Moles, més detalls.
2: Sí, i fregats els 45 han estat Càrcer i Sumacàrcer. També destaquem la forta calor patida per damunt dels 44 graus en municipis com ara Anna, Antella, Gavarda, Castelló, Cotes o Guadasséquies. I per a demà, el Centre d'Emergències de la Generalitat ha confirmat que tota la comunitat valenciana tornarà a estar en risc màxim de patir incendis forestals amb tempestes seques a l'interior de Castelló i de València, unes tempestes que ja han fet acte de presència esta vesprada i que demà podrien arribar fins i tot al litoral de les comarques del nord. I sobre aquestes tempestes, l'Agència Estatal de Meteorologia advertís del risc de que es puguen produir rebentades seques amb ratxes de vent molt fortes de curta duració. Es tracta de fenòmens molt locals, però que poden ser molt violents.
0: La Conselleria d'Educació acaba de donar a conèixer els resultats dels exàmens que en segona convocatòria es van fer la setmana passada per a ingressar en la universitat.
2: Uns resultats en què destaca que vora el 73% dels 3.750 estudiants que es van presentar a fer la PAU han aprovat i, per tant, un miler d'ells no han superat la prova.
0: I la Conselleria d'Educació ha lliurat avui als sindicats la seva proposta d'implantar a partir del pròxim curs escolar un total de 6 dies de lliure disposició retribuïts per al professorat no universitari que depèn de la Generalitat. Rubén Dempere.
3: Uns dies que es podran gaudir amb condicions des de l'1 de setembre d'enguany fins al 31 d'agost de l'any que ve, a excepció dels 15 primers i els 15 últims dies lectius del curs escolar o durant les dates en què tenen lloc les avaluacions de l'alumnat. Escoltem el director general de personal docent, Pablo Ortega.
4: Per primera vegada, el professorat tindrà el proper curs el dret a gaudir de 6 dies de assumptes particulars, 3 d'ells en període lectiu i 3 altres en període no lectiu. I també s'ha establit que el professorat ha de deixar preparat una tasca per a l'alumnat del seu grup quan estiga de permís.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat, entre d'altres, la creació de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals.
3: De les 500 places de jutges, 58 seran per a la Comunitat Valenciana i de les 200 de fiscals, 20 es quedaran del nostre territori. El ministre del RAN, Félix Bolaños, ha destacat que aquestes 700 places permetran incrementar l'actual plantilla judicial en més del 8%.
5: Ampliamos la planta judicial de una tacada en un año un 8,5%, lo nunca visto, los 500 nuevos jueces y magistrados. Y hablamos de una cifra que supera el número de plazas creadas de jueces y magistrados en la última década.
3: I també en l'àmbit judicial, la consellera de Justícia, Núria Martínez, ha demanat al Ministeri perquè reconsidere la seva negativa a reforçar els jutjats especialitzats. Segons l'òrgan de govern dels jutges, més de 5.500 expedients quedaran suspesos en la Comunitat Valenciana per la supressió de places judicials de reforç.
0: I el Parlament Europeu dona el primer pas per a canviar la normativa que regula els drets de les persones que viatgen en avió.
2: Un primer pas en què s'ha donat el vistiplau a mirar les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols i que oscil·laran entre els 250 i els 600 euros segons la distància. També es prohibirà cobrar un extra per garantir que els menors de 14 anys s'assentin al costat dels pares i mares. Este i altres novetats hauran de ser aprovades ara pel Consell Europeu.
0: A l'exterior, a França, d'ací una hora, a partir de les 8, està previst que comparega la líder de l'ultradreta, Marine Le Pen, per a comunicar si finalment es presenta o no com a candidata a les eleccions presidencials de l'any que ve.
3: I tot això després que la justícia francesa hagi confirmat que Le Pen és culpable d'un delicte de malversació de fons públics, però se suspèn part de la condemna a tres anys de presó i 5 d'inhabilitació i la substitueixen per mesures alternatives. Això li facilita poder presentar-se a les eleccions presidencials per quarta vegada consecutiva. Segons les enquestes, Le Pen és la favorita per a substituir Emmanuel Macron. Com hem dit, a les 8 de la vesprada està previst que aclarisca el seu futur en una entrevista en la televisió francesa.
0: I esta vesprada ha començat encara a Turquia la cimera dels països que integren l'OTAN, és a dir, els europeus, més el Canadà i els Estats Units, amb el temor que es convertisca en una espècie de revenja de Donald Trump amb alguns dels socis que li van girar l'esquena quan va iniciar pel seu compte amb Israel la guerra contra l'Iran. I entre aquests països estarien Espanya, Itàlia, però també Alemanya o la Gran Bretanya.
3: Els líders europeus i el Canadà intentaran apaivagar Trump i, de fet, ja anuncien contractes d'empreses europees amb la indústria militar nord-americana per valor de milers de milions d'euros, el que suposarà un increment rècord en gasto militar. El president espanyol Pedro Sánchez farà valdre la contribució pressupostària a l'Aliança Atlàntica amb inversions i el desplegament de tropes espanyoles a l'exterior, perquè no té previst dedicar el 5% a defensa, ja que es ressentiria l'estat del benestar, com li exigís Trump.
0: I de Venezuela estem pendents que les autoritats actualitzen la xifra de víctimes provocades pel doble terratrèmol.
2: Fins ara el balanç supera els 3.500 morts, 17.000 ferits de diversa consideració, mentre que centenars de víctimes sense identificar són soterrades en fosses comuns habilitades en cementeris.
0: Fins així l'última hora informativa. Tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Les cançons de la nostra vida.

0: A ritme de rock, comencem este nou capítol de les cançons de la nostra vida, Mar.
1: Així és, Arturo, però em sembla que temporalment continuem en la mateixa època. Tu i jo, molt lluny de ser projecte per als nostres pares, i ells quasi acabant de nàixer. Estem encara en els 60.
0: Sí, i és que sembla que els 60 donaren per a molta música. Ens centrem avui en una figura clau per entendre la nostra història musical. Parlem, com no, de l'Elvis Valencià, el mite, el gran rocker per excel·lència, Bruno Lomas.

0: Però així som gent curiosa i hem investigat un poc en la vida de l'artista. Bueno, avui parlem de Bruno Lomas, o millor dit, d'Emilio Baldoví, nascut a Xàtiva.
1: Efectivament, nascut a Xàtiva l'any 1940. Des de ben jovenet es va interessar pels nous ritmes que venien de fora. Fill d'un metge militar, a sa casa van intentar, per activa i per passiva, que estudiara una carrera per fer d'ell un home de profit. Però Emilio tenia altres plans en la seva vida. Va estudiar a l'Institut Dominicos de la ciutat de València, on vivia la seva família, i allí va ser on va començar a escriure la seva història, que a la fi és un capítol destacat en la història de la música valenciana.

0: El seu primer grup, Los Milos, amb dos amics de l'institut, es va formar entre classe i classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Una banda que versionava les cançons dels primers rockers que venien de ben lluny, com Buddy Holly, a qui fins i tot imitaven bulleres de pasta negres. De fet, se sap que això només era un recurs estètic, ja que ell no tenia cap problema amb la vista.
1: La Facultat de Dret va acollir el naixement de Los Milos, però Emilio Baldoví, que encara no havia adoptat el nom artístic de Bruno Lomas, va abandonar els seus estudis ben prompte, ja que l'adrenalina que li donava l'escenari no la trobava a cap aula i ell sempre va ser molt conscient del seu talent com a rocker, un dels pioners a tot l'estat i un dels més internacionals.

0: Ell és un gran fan de tot este moviment rocker internacional i un dels seus ídols és el francès Johnny Hallyday, a qui coneix després d'una actuació al Parador del Foc en les Falles de 1963. El francès convida a los Milos a fer una gira francesa. L'únic que accepta és ell. I com que els seus companys decideixen no anar, s'emporta els integrants de la banda Los Diàbolos per fer aquestes actuacions.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: I així és on hi ha drama. I és que a la tornada de França se n'adona que Los Milos han canviat de nom, ara són Los Top Son, i han editat un EP que gravaren amb Emilio abans de marxar, sense consultar-ho amb ell. Este fet és el detonant del trencament de l'amistat i de tota relació musical i professional.

0: I ara, pareu atenció, que ens acostem a un moment essencial en la seva història.
1: Després d'esta primera visita francesa, és quan adopta ja per sempre el nom artístic que l'acompanyarà i que el farà famós, Bruno Lomas. I el nom complet de la banda que l'acompanya serà Bruno i los Rockeros. Degut a eixa primera incursió francesa, Bruno i los Rockeros decidixen tornar a provar sort i uns mesos després inicien una altra gira per França. Esta volta s'instal·len a París, on es relacionen amb les persones més influents de la indústria musical francesa. El colofó d'esta aventura francesa són les actuacions que van aconseguir en la famosa Sala Olimpia. Es converteixen en la primera banda espanyola en actuar en aquest escenari i, degut a l'èxit, són prorrogats durant tot un mes. En esta sala van tindre l'honor de compartir cartell amb Stevie Wonder, Dionne Warwick i The Shirelles.

0: Van estar un any a França, on van fer més de 100 concerts. Van gravar un EP per al segell Bel Air i es van consolidar en l'elit del pop europeu no només a nivell artístic, sinó també pel que fa als ingressos. Ells mateixos confessaren a la revista Fonorama haver guanyat més de 80.000 pessetes al mes durant aquells temps, quan el sou mitjà a les nostres terres era de 5.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Bruno canvia radicalment de look. Abandona les ulleres de pasta a l'estil de Buddy Holly, es talla el serrell i canvia la seva forma de vestir, adaptant-se a la moda anglosaxona que segueixen els rockers més famosos del món. En aquell moment, podríem dir que Bruno Lomas és un autèntic sex symbol segons els cànons de l'època.

El 1964 tornen a casa Bruno i los rockeros. Això sí, cadascun amb un cotxe esportiu i instruments i equip de so renovats a l'última. Abans d'acabar l'any, fan un concert a València i, segons les cròniques de l'època, la joventut valenciana es va quedar impressionada amb aquell so tan potent i amb un Bruno Lomas que es menejava i dominava l'escenari a l'estil d'Elvis Presley o Johnny Hallyday.

La ràdio era el mitjà per excel·lència per al pop dels 60, però la televisió en una Espanya en blanc i negre venia pegant fort. Salto a la fama va ser el programa precursor de gente joven a una recent nascuda televisió espanyola. El programa era un concurs en el que joves promeses de la cançó competien per assolir la buscada fama. Bruno Lomas es va presentar i va guanyar sense cap problema. L'any 1965 és l'any d'or en la seva carrera musical. Edita 7 EPs amb Los Rockeros, on es troben les grans cançons de tota la seva discografia.

0: I esta que sentim, Sí, sí, nena, forma part del primer EP que va publicar amb el seu nom. Es tracta d'un twist que va compondre ell mateix. Recordem que les cançons sempre les firmava com a Emilio Baldoví.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Bruno Lomas i la resta d'artistes de la seva època no abandonaven l'oportunitat de publicar versions de les grans veus de la música internacional d'aquella època, moltes vegades adaptades al castellà. Una de les que més èxit a les llistes de vendes va tindre aquell 1965 va ser el Memphis, Tennessee, de Chuck Berry.

0: Els anys 60 suposen l'eclosió de la música pop i rock a les nostres terres i a la resta de l'Estat. Els programes de ràdio, les discogràfiques, els guateques i els concursos musicals són els pilars d'una nova indústria que naix a l'empar dels nous ritmes que arriben de molt lluny. I un dels festivals més potents en eix en 1965 era el Festival de la Canción Mediterrània, que celebrava la seva 7ª edició a Barcelona.
1: Escoltem El Mensaje, la cançó amb la que Bruno Lomas va aconseguir el segon premi en este festival barceloní. Es tracta d'una balada feta a mida de la seva potència vocal, encara que l'allunyen un poquet d'eixa força rock and rollera que l'havia caracteritzat des del principi. Els autors són Arcusa i De la Calva, dos cognoms claus en la història de la música espanyola. Es tracta dels dos components del duo dinàmico. Mesos després, Bruno Lomas va fer una gira amb ells per tot l'estat. Amb El Mensaje, Bruno Lomas torna a entrar de ple a les llistes de vendes nacionals.

Este tema és un anticip de canvi d'estil que evoluciona al de cantant melòdic més proper a Tom Jones, encara que mai va acabar abandonant del tot el seu estimat rock and roll. D'esta època destacaríem dos temes. El primer, Como ayer.

un canvi d'estil que porta també a un canvi de banda, ja que els rockeros no acaben d'ubicar-se en aquestes noves cançons. Torna un any després al Festival de la Canció Mediterrània de Barcelona amb esta cançó i repeteix també amb els autors del tema, que tornen a ser el duo Dinàmico, creadors de hits. En este cas, aconsegueix el primer premi i el número 1 a les llistes de vendes. Un èxit redó.

Però ja hem dit que estos anys van ser els més destacats de la seva carrera, perquè eixe mateix estiu també participa en una altra de les cites que expliquen l'eclosió de la cançó pop a les nostres terres, el Festival de Benidorm.

0: va participar a Benidorm amb Amor Amargo, una de les cançons més populars de tota la seva discografia, també de la mà del Dúo Dinámico. Si la cosa funcionava, per què canviar-la? Però no va aconseguir cap premi, a pesar de que aquesta cançó era la gran favorita del públic, ja que tenia tots els ingredients de cançó festivalera de l'estiu. El públic va xiular el veredicte del jurat, que va donar com a guanyadora a l'artista catalana de 12 anys, Alicia Granados, amb Nocturno. Però Amor Amargo va ser un èxit de vendes i de públic. Va assolir el número 3 a les llistes i es va convertir en una de les cançons més ballades eixe estiu.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Des del Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo que es Bruno Lama.
0: I uns mesos després de tot estar voràgine, ja en 1967 grava el primer LP de rock espanyol enregistrat en directe, Bruno Lomas canta en directo.

Este disc va suposar un abans i un després no només en la seva carrera, sinó també en la història de la música de tot l'estat. Gravat en rigorós directe, sense retocs d'estudi. També va ser un repte per als tècnics de gravació que s'enfrontaven a una novetat. La qualitat del disc, salvant totes les distàncies temporals, és molt superior a discos en directe gravats molts anys després. I un dels secrets és que Bruno Lomas havia pujat ja a multitud d'escenaris i sabia com moure's en escena sense desafinacions ni distorsions. Però no podem oblidar tampoc una altra dada important, i és que la gran majoria dels temes que va gravar tant amb Los Milos com en solitari al principi de la seva carrera van ser realment gravacions en directe sense públic, en les que tot es feia en una o dos pistes sense talls.

I eixe any, 1967, Bruno Lomas fa la seva primera incursió en el cinema amb Codo con Codo, una pel·lícula de Víctor Auz junt a Maciel i Mickey i los Tonys. I el 1968 publica el seu segon LP, Cara i Cruz, i el seu primer fracàs. Un disc amb arranjaments orquestrals on es presenta com un crooner, cantant cançons de Sinatra, bossa noves i estàndards.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Culpa la discogràfica del fracàs i decideix anar-se'n i tornar un poc als seus orígens per tal de recuperar els fans que havia perdut en esta deriva. Però no ho acaba d'aconseguir i comença la dècada dels 70 un poc tocat i vivint dels èxits dels 60, on va arribar a ser el més gran. Però abans del declivi definitiu, aconsegueix un nou hit que el situa novament a les llistes de venda.

0: sin temor. Vent sin temor es converteix en la cançó de l'estiu de 1972, una versió del How Do You Do del dúo dels Països Baixos Mouth and McNeil, que Bruno Lomas interpreta magistralment amb tot el seu bagatge i experiència. L'últim gran èxit seu i el que més escoltes té a dia d'avui a totes les plataformes. Esta cançó compta amb un videoclip gravat per Valerio Lázarov en Ibiza. Un èxit que avança al final artístic d'un dels mites de la música valenciana de tots els temps. A partir de 1974 hi han tres factors que marquen la seua caiguda artística. La incapacitat d'adaptar-se als nous temps musicals com el rock progressiu o el glam, la mala sort amb els mànagers i l'apropament a les idees de l'extrema dreta. Tot això va fer que el mite s'anara diluint poc a poc.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: I arriba en 1988 i una de les bandes més en forma de les nostres comarques, Seguridad Social, li proposa un duet en esta cançó que sentim, Todo por el aire, que ret homenatge al patriarca rock i la costa a les noves generacions.

Dos anys després, en agost de 1990, té un accident de cotxe i allí, en la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas, als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

0: estic.
1: Amb Bruno Lomas, la música valenciana va fer un salt qualitatiu. Va demostrar que des d'ací es podia aspirar a una carrera amb projecció estatal i fins i tot internacional. Però també va mostrar les contradiccions d'aquella generació. L'èxit ràpid, la pressió mediàtica i les dificultats personals que molts artistes van patir en silenci. I amb una taula vella... Sense figures com ell, la història que continuarem explicant en els pròxims capítols no hauria estat possible. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: per alterar la rutina. Hem passat a veure i comprovar en la nostra pròpia pell com ja són part del paisatge habitual. Només cal mirar què està succeint estos dies a bona part d'Espanya. Amb l'estiu acabat d'estrenar, els registres tèrmics baten marques impensables fa uns anys. La calor no sols castiga el medi ambient o incrementa els riscos per a la salut, també passa factura a l'economia. Redueix la productivitat dels qui treballen a l'aire lliure, obliga a disparar el consum elèctric, encareix la prestació dels servicis públics i privats i acaba traslladant més pressió sobre el sistema sanitari. En definitiva, cada grau de més té un cost, encara que no aparega desglossat en cap rebut. El més cridaner és que continuem afrontant aquesta realitat amb eines pensades per a una temperatura que ja no existeix. Els horaris laborals, el disseny urbà, les infraestructures o l'organització dels servicis continuen responent, potser, a unes condicions que han canviat. I com passa sovint, la factura no es reparteix per igual. La suporten principalment els sectors més exposats i aquells que disposen de menys recursos per a protegir-se. Per això, limitar la resposta a una successió d'avisos meteorològics és el millor quedar-se en la superfície del problema. El debat ja no és només com suportar la calor, sinó com adaptar la nostra economia a una realitat meteorològica diferent. Això obligaria a repensar jornades laborals, edificis, espais urbans, polítiques de prevenció. L'horatge ha deixat de ser un element de context, s'ha convertit en un protagonista de primer ordre, en un factor econòmic de primer ordre, i ignorar-ho no farà que baixi la temperatura, simplement farà que cada estiu resulti més car, sí, més car per a empreses, treballadors i administracions.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.

0: Dia extremadament càlid avui, amb avisos de nivell taronja i roig, que continuaran demà dimecres. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
1: Bona vesprada, Gustavo. Efectivament, demà tornarem a tindre una situació similar a la que hem tingut en el dia d'avui, amb una nit que serà encara més càlida que la nit anterior. En tenim avisos actius per a demà, color roig, nivell roig, cap a la zona litoral sud de València. Serà taronja a tota la resta de província de València i també cap al litoral d'Alacant, per màximes que de nou podran superar els 39 i els 40 graus, i de nou puntualment podrien superar-se els 42 de màxima. Cal fer menció a les temperatures màximes registrades en el dia d'avui. A Emet Comunitat Valenciana acaba de fer un tuit en el que ha fet una comunicació en el que ha comentat que les temperatures més altes registrades a Espanya i a Europa en el dia d'avui són les que s'han registrat a la província de València. Wow. En particular, en tenim a Carcaixent 44,8 graus, que és la més alta mai registrada en aquest observatori d'Emet en un mes de juliol, i destaca dins de la xarxa d'Avamet la Pobla Llarga, on s'han registrat 45,5. S'acaben d'actualitzar les dades. Són una barbaritat de temperatures màximes. Anna també ha superat els 44, Antella també els 44 i Sumarcàrcer també els 44.
0: Quina transcendència li dones a que la temperatura de la Comunitat Valenciana hagi sigut avui la més alta d'Europa?
1: En este cas, bàsicament ha sigut una coincidència pel fet que Espanya no han tingut temperatures tan altes. El que sí que és veritat és que ens demostra que esta segona onada de calor ens està afectant de ple nosaltres, amb unes característiques molt peculiars, principalment pel fet de que estem tenint una onada de calor en temperatures màximes molt elevades, que, com ja comentem estos dies a l'espai de l'oratge, és una situació sense vent de ponent. És una situació, evidentment, diferent a les habituals de temperatures molt altes. Tenim l'anticicló, tenim alta pressió, tenim dies de sol que està recalfant de manera molt destacable la massa d'aire que està arribant ja era càlida, però és que el vent que arriba de direcció sud-est no és la típica brisa, no du recorregut marítim, no està fresc i humit, està càlid i sec, està tenint unes condicions completament diferents a les habituals, és una situació completament diferent i està provocant que les temperatures siguin molt elevades, tot i tindre vent del sud-est de vesprada. Cal destacar que fins i tot també Morella avui ha arribat a 36,7 o Vistabella 32. I el més destacable, tornem a insistir, és que demà tornarà a ser un dia similar al d'avui. La persistència d'aquestes temperatures també són elevades, amb valors demà que tornaran a superar aquests 42 o 43 de màxima. Hem de dir que la nota positiva serà que dijous els avisos baixen. No se'n va la calor intensa, però baixen de nivell, ja no ho veiem avisos nivell roig i desapareixeran del nord de Castelló. I la notícia positiva és que, a més, amb vista al cap de setmana, sembla que d'esta calor intensa i extremadament elevada passarem una calor més normal per a aquestes dates. Hem de recordar que hem tingut tempestes. Al Puente, a la Torre, han caigut 16 litres, a Titaguas 15, i la temperatura en aquesta zona amb la tempesta ha baixat més de 20 graus en no res. El que passa és que ara el que queden són els núvols alts de la desfeta de les tempestes, que faran com de cobertor. I esta pròxima nit, la primera part de la nit, amb estos núvols no baixarà la temperatura i anem a tindre una nit de temperatures molt elevades. De fet, iniciarem esta pròxima nit i matinada amb unes temperatures també excepcionalment elevades. Per tant, estem davant d'un episodi de temperatures, no d'una onada de calor molt notable al nostre territori, i de moment la part positiva seria que, amb vista al cap de setmana, afluixaran les temperatures. Però, com bé dius, ha sigut excepcional i aquest aspecte curiós e indica que ara ens ha tocat a nosaltres la part més dura, i hem de dir que això encara queden dies i encara quedaran a la península Ibèrica i també al sud de França temperatures molt elevades.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea, per aquesta completíssima informació, com sempre. Un xicotet parèntesi per a l'esport. Com sabran molts de vostès, Argentina acaba de classificar-se per als quarts de final després de remuntar un partit increïble davant Egipte. El nostre reconeixement cap a la selecció egípcia, un país que ha viscut sempre l'esport del futbol amb molta intensitat, amb molts èxits en la Copa Africana, en la Champions Africana, i que enguany han brillat per fi en un Mundial i ho han tingut a un pas davant Argentina. Marxen tristos, entenem també potser enfadats amb l'àrbitre, però amb el cap ben alt, i sens dubte el que no té nom és el que arriba a aconseguir Leo Messi amb el seu equip. Increïble el que no deixa de sorprendre'ns el futbolista argentí. Tanquem parèntesi esportiu i tornem a la calor i els seus efectes, que, com saben, s'han traduït esta setmana en un incendi a l'Alt Palància. Doncs bé, tranquil·litzadores notícies: les persones desallotjades diumenge arran l'incendi que es va declarar a Soneja, Rubén Demperet, ja han pogut tornar a les seues vivendes.
2: Així és una tornada que en el cas del veïnat de Zuevar ha sigut agredolça en comprovar que les flames es van quedar a només 200 metres del nucli urbà.
3: Bueno, molt agradable no és, perquè és un palet xocotet, tenim un muntó pinar i és bonico i és una llàstima que això se queme.
4: I ara, pues, t'ho quemado aquello. Esto que són paisatges superbonitos, a nosotros nos duelen alma.
2: Recordem que l'incendi forestal ha cremat més de 180 hectàrees de pinar i de matolls en un perímetre de 8 quilòmetres.
0: I és moment de veure com estan a hores d'ara els nostres municipis. Ens ho ha contat Joan Carles Fortea, hem batut el rècord d'Europa i volem saber com es viu, per exemple, a la Ribera, a hores d'ara, en concret al municipi de la Pobla Llarga. Marxem cap allà on està el nostre company Carles González. Hola, Carles, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Gustavo. El que vos podem assegurar és que així ha sigut una vesprada, podríem dir que en plena ebullició. Ha sigut un ambient abrasiu, asfixiant, irrespirable, literalment, un aire que cremava, cremava el volant del cotxe, cremava el trípode de la càmera. Ha sigut una autèntica barbaritat, que us comentaven els veïns d'aquest municipi de la Ribera Alta, d'aproximadament 4.700 habitants, que no havien viscut mai una cosa aixina. Recordem que és un avís roig i, per tant, és un perill extrem per a les persones. A nosaltres ens ha costat molt trobar algú pel carrer, ha sigut un acte d'heroïcitat i ciro, bé, un acte d'absoluta necessitat, unes temperatures que, com dia Joan Carles, s'han repetit a molts pobles de l'interior, com per exemple Xàtiva, Sumacàrcer, Cotes, o Gavarda, tots ells per damunt dels 44. També, per exemple, volem destacar els vora 43 d'Oliva, vora mar, per això que comentava Joan Carles, d'aquesta falsa brisa molt seca, amb absència d'humitat que cremava. I la fotografia que vos podem contar a esta hora és que estem refugiats en un dels pocs bars que estan oberts, en el Calderet, que això sí, ningú en el carrer, però el poble, veient precisament la última proesa de l'Argentina, el bar estava a tope.
0: Una abraçada, Carles, gràcies.
5: Un abraç, un abraç.
0: L'onada de calor abraça, com deia Carles, la Comunitat Valenciana, especialment la Ribera Alta, on els observatoris, com deia el nostre company, han arribat a superar els 43 graus. Cal tindre paciència perquè aquest episodi de temperatures extremes, com deia Joan Carles Forte abans, viurà demà un segon capítol. Àlex San Jaime.
6: L'avís roig continuarà demà actiu al litoral sud de València, a la costa i especialment a l'interior. El triangle format per la Ribera Alta, la Canal de Navarrés i la Costera és el més afectat. La Pobla Llarga ha marcat el màxim en este municipi des que es tenen registres segons la BAMET, 45,2 graus.
7: Esteu veient la temperatura que tenim. És insuportable, insufrible.
8: Ens pilles en el carrer perquè acabem de sortir del dentista i teníem cita ja de fa quasi un mes, però si no, de casa no eixim.
9: A l'òptica, provar-me una lentilla i això, si no, jo no isc.
10: Con lo que está fent, això és pa morir-se.
6: Una onada de calor sense ponentada. El vent arriba de la costa, però sense apenes humitat, sec. Falses brises, li diuen. No refresca. Les persones busquen refugi en les cases antigues.
11: Tu veus els techos, lo alts que són. Com feien les parets, mira, me deixen mig metro. Tot això no deixa passar, ni en hivern el fred, ni en estiu la calentor.
6: Parets grosses que aguanten la frescor, com tota la vida.
0: Gràcies, Àlex San Jaime. I en un dia d'alerta roja per calor volem recordar-los el concepte d'estiu etern, Rubén.
2: No és ciència-ficció, és el resultat d'un estudi elaborat pel professor Eric Guillén de la Universitat Politècnica de València, que diu que si la calor continua augmentant tant any rere any com fa ara, per al final de segle tindrem a la Comunitat Valenciana estius que duraran 10 mesos. I atenció, perquè quan este professor ha parlat amb Apunt ens ha dit que no és endivinació, sinó ciència. Paco Miguel ha conversat amb ell del tema.
12: L'estudi de la Universitat Politècnica ho confirma. L'estiu és ara més intens i més llarg.
13: Llevamos años batiendo récords.
12: El professor Eric Guilén és un dels autors d'aquest informe.
13: De temperatura alta, de dies de calor, és que no són projeccions, són dades històriques.
12: I extrapolant aquestes dades històriques, si tot continua així, a la Comunitat Valenciana l'estudi preveu l'any 2100 estius de 300 dies, 10 mesos, amb una sensació tèrmica de fins a 50 graus, és a dir, estius eterns. Això en el pitjor escenari, però atenció, perquè l'escenari més probable tampoc tranquil·litza gens.
13: Una projecció en el 2040 estaríem parlant de 180 dies.
12: D'ací a 15 anys podem tindre 6 mesos d'estiu, sobretot a les ciutats.
13: Una ciutat té una temperatura de 3, 4, 5 graus superior a la zona rural.
12: Perquè l'asfalt i el formigó causen l'efecte illa de calor urbana. I a més, amb desigualtat social, els barris més pobres pateixen més la calor.
13: Barrios más artificializados, con mayor densidad, con menor espacio verde, con menor ventilación.
12: Per això, l'informe de la Politècnica demana un urbanisme amb perspectiva climàtica, sobretot una nova sensibilitat social en alerta tèrmica.
13: Hay que tener unas profesiones que no pueden trabajar bajo el calor. Una alerta roja, pues, que tenga derecho a no ir a trabajar. O edificios públicos como instalaciones educativas que no tienen aire acondicionado, pues que se tenga que clausurar.
12: La ciencia avisa.
13: El cambio climático está allí. O sea, vamos a tener que convivir con este calor.
12: Ya que no detenim el canvi climàtic, caldrà canviar la societat per a resistir l'estiu etern.
14: Contrapunt. Amb Gustavo Clemente.
0: I amb Rubén Dempere per a repassar l'actualitat de la jornada. Recordem, estrenem el nostre horari d'estiu fins les 9 de la nit. A partir de les 8 i mitja aproximadament tindrem temps de tertúlia. Més notícies. La Conselleria de Turisme preveu que l'ocupació hotelera i també en càmpings per a este mes de juliol supere de mitjana el 83%.
2: Sí, per províncies, Alacant manté la previsió hotelera més elevada amb vora un 87,5%, destacant, com no, una vegada més, Benidorm, que frega el 90%. La província de València preveu aconseguir un 76% i Castelló un 71%. Pel que fa als resultats ja tancats del mes de juny a la Comunitat Valenciana, es va registrar una ocupació mitjana en hotels del 87%, mentre que als càmpings es van ocupar el 75% de les places disponibles.
0: I el Parlament Europeu dona el primer pas per a canviar la normativa que regula els drets de les persones que viatgen en avió.
2: Així és, el Parlament Europeu ha aprovat la primera gran reforma en 20 anys del reglament sobre els drets dels passatgers aeris. El nou reglament millora les indemnitzacions per retard o cancel·lació de vols, que oscil·laran entre els 250 i els 600 euros, segons la distància. El text garanteix que els menors de 14 anys, i això és una de les grans novetats, com dèiem, els menors de 14 anys i les seues famílies tinguin seients contigus, sense que això tinga un cost extra. Per contra, deixa oberta la possibilitat que les companyies cobren als passatgers per portar equipatge de mà, una de les grans reclamacions del govern espanyol i també de les associacions de consumidors. El nou reglament haurà de ser ara aprovat pel Consell Europeu.
0: I la Conselleria d'Educació acaba de donar a conèixer el resultat dels exàmens que en segona convocatòria es van fer la setmana passada per a ingressar en la universitat.
2: Un resultat en què destaca que vora el 73% dels 3.750 estudiants que es van presentar a fer la PAU han aprovat i, per tant, podem dir que un miler d'ells no han superat la prova.
0: I la Conselleria d'Educació ha lliurat avui als sindicats la seva proposta d'implantar, a partir del pròxim curs escolar, un total de 6 dies de lliure disposició retribuïts per al professorat no universitari que depèn de la Generalitat.
2: Uns dies que es podran gaudir amb condicions des de l'1 de setembre d'enguany fins al 31 d'agost de l'any que ve. Això sí, amb l'excepció dels 15 primers i els 15 últims dies lectius del curs escolar o també durant les dates en què tenen lloc les avaluacions de l'alumnat. Escoltem el director general de personal docent, Pablo Ortega.
15: Per primera vegada, el professorat tindrà el proper curs el dret a gaudir de 6 dies de assumptes particulars, 3 d'ells en període lectiu i 3 altres en període no lectiu. I també s'ha establit que el professorat ha de deixar preparat una tasca per a l'alumnat del seu grup quan estiga de permís.
0: L'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 posa en marxa la campanya Cartes al Tribunal Constitucional. En què consisteix?
2: Es tracta d'una iniciativa que convida la ciutadania a enviar cartes als magistrats i magistrades perquè, segons diuen, reflexionen sobre la transcendència constitucional del recurs d'empara presentat per l'entitat davant de l'aforament de Carlos Mazón. Escoltem Toñi García.
16: Solo pedimos una cosa muy sencilla: que todas las personas seamos iguales ante la ley, que nuestros derechos, a saber, la verdad y la justicia, estén por encima de los privilegios de aforamiento de Carlos Mazón. Por eso queremos llenar el Tribunal Constitucional de cartas.
0: Toñi García, recordem que va perdre el seu marit i la seva única filla aquella fatídica jornada. El comissionat de la Generalitat per a la recuperació, per cert, Raül Mérida, demana canviar la normativa estatal per tal de poder fer contractes d'emergència mentre duren les seqüeles de les catàstrofes ambientals.
2: D'esta manera, segons Mérida, els terminis es reduiran notablement i es podrà donar una millor resposta a les necessitats de les zones afectades.
17: Que se pueda contratar por emergencia mientras haya secuelas de esa catástrofe que se haya sufrido. Necesitamos mecanismos que permitan también una mayor facilidad en cuanto a la contratación de personal por los ayuntamientos.
0: I la Guàrdia Civil investiga unes presumptes carreres il·legals en una de les zones en expansió de Sant Joan, Alacant, després de les denúncies dels veïns. L'Ajuntament ha reforçat la vigilància nocturna i instal·larà ressalts per intentar posar fi a aquestes maniobres. Dani Ortega, bona vesprada.
18: Hola, bona vesprada, Gustavo. Sí, derrapatges, accelerades i carreres il·legals de matinada. És el que denuncien els veïns de Nou Nazaret, a Sant Joan. Les imatges mostren com alguns conductors converteixen els carrers del barri en un autèntic circuit. Els residents asseguren que fa temps que denuncien aquests episodis i reclamen més vigilància i sancions perquè, diuen, la situació posa en perill tant els conductors com els vianants. Mentrestant, l'Ajuntament reforça la vigilància nocturna i instal·larà 4 ressalts per a obligar els vehicles a reduir la velocitat.
0: Gràcies, Dani Ortega, des d'Alacant. I a València, el regidor de Vox a l'Ajuntament, Juan Manuel Badena, s'ha explicat en un vídeo difós a través de les seues xarxes socials per què va accedir al local municipal que el sindicat d'estudiants té cedit pel consistori.
2: Badena assegura que com a regidor encarregat de patrimoni té dret a inspeccionar l'estat en què es troben els immobles cedits a diferents associacions per a comprovar que se'n fa un ús correcte i afix que no va forçar el pany per entrar.
19: Por ello vine a visitar este local del Ayuntamiento de Valencia, que no está alquilado a nadie.
20: Acompañado de 2 empleados públicos,
19: porque se trata de un bien cedido para uso público.
20: El servicio de patrimonio, que es el custodio de las llaves, las entrega a un empleado público, que es quien abre las puertas del local correspondiente. Ya he visitado más de 15 locales, y cada semana intentamos visitar al menos 3 o 4.
2: El sindicat d'estudiants ha denunciat la intrusió il·legítima del regidor de Vox en la seua seu, on ha pogut tindre accés a documents de l'organització i dades personals dels afiliats. Badenas va ser gravat per les càmeres de seguretat en l'interior del local en companyia de 2 persones més. Els grups municipals de l'oposició, PSPB i Compromís, han donat suport a les accions legals que emprenga el sindicat d'estudiants contra Badenas i demanaran en un ple municipal la reprovació del regidor de Vox i que l'alcaldessa Maria José Català el relleve de les seues funcions.
14: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, ha arribat esta vesprada a Ankara, on avui i demà participarà en la cimera de l'OTAN. Sánchez ha viatjat a soles mentre la seva dona mentre la seva dona ha hagut de quedar-se a Espanya, com saben, una vegada retirat i se permís durant la jornada. S'han produït reaccions a la decisió judicial que coneixíem ahir de no donar permís a Begoña Gómez per acompanyar-lo a Turquia. Quines han sigut aquestes reaccions, Rubén?
2: Sí, en primer lloc parlem de la decisió que va haver de prendre ahir el magistrat Antonio Viejo, perquè el jutge Juan Carlos Peinado se'n va anar de vacances sense resoldre la petició per a viatjar a la cimera de l'OTAN formulada per la defensa de Begoña Gómez. Des de l'executiu, i ara sí ja anem amb les reaccions, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reiterat que no hi ha risc de fugida de Begoña Gómez i que, en tot cas, la col·laboració judicial és fluida, tant amb el Regne Unit com amb Turquia.
1: Creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Sentado esto, que es lo fundamental, ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
2: Per al portaveu del PP, en canvi, per a Borja Semper, la imputació de l'esposa del president del govern perjudica la imatge exterior d'Espanya.
21: Lo que determinen los jueces y la decisión que tome los magistrados, nosotros ni entramos ni salimos. Pero si hacemos una valoración política de la representación que tiene España en el exterior, y en este caso si acompaña al presidente del gobierno su esposa y está imputada, pues parece razonable decir que no es la mejor imagen de España.
0: Pel que fa a la cimera, pròpiament dita, Donald Trump critica durament l'OTAN, amenaça els aliats i elogia el president turc Erdogan, que l'ha rebut amb tots els honors d'un cap d'estat. Les negociacions directes començaran demà. Rafa Salom.
22: Amb un tracte preferent, el president de Turquia ha rebut Trump, coneixedor que no es tracta d'una visita qualsevol. Trump diu que llevarà les sancions al país i que està estudiant la venda de fins a 100 cases F-35, l'avió més car i modern del món. Després ha reiterat que està decepcionat amb els aliats de l'OTAN que no el van donar suport a la guerra a l'Iran.
23: And Germany turned us down and France turned us down.
22: M'està repetint que Groenlàndia hauria de ser controlada pels Estats Units i que la guerra entre Rússia i Ucraïna acabarà en breu. I de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manté que la mandatària es va enganyar.
23: But I like her. I think she's a nice person, actually, but I think she made a mistake.
22: Però m'agrada, és una bona persona. El secretari general de l'OTAN ha recordat que els aliats invertiran 40.000 milions de dòlars en l'adquisició de drones i comprarà avions submarins i míssils balístics, precisament el que demana Zelensky perquè Ucraïna puga sobreviure.
0: I a França, Marine Le Pen confirma que serà candidata a la presidència en les eleccions de 2027. En teoria, hauria de dur un braçalet electrònic tal com li ha imposat el Tribunal d'Apel·lació de París, encara que podria recórrer esta decisió. Rubén.
2: Sí, el tribunal ha ratificat la condemna a Marine Le Pen per malversació de diners públics, però ha rebaixat considerablement la pena d'inhabilitació que li impedia presentar-se a les eleccions. Le Pen havia promès que no seria candidata si havia de dur este dispositiu, però avui se n'ha desdit. Adelaida Ferrer.
24: La clau està en el braçalet electrònic. Marine Le Pen haurà de dur-lo durant un any, tal com ha determinat el Tribunal d'Apel·lació de París, que avui ha ratificat la condemna per malversació de fons públics. El tribunal rebaixa sensiblement la pena inicial d'inhabilitació i deixa via lliure a Le Pen per a presentar-se a les presidencials del 2027. Si ho fa, el dispositiu electrònic l'acompanyaria durant tota la campanya electoral, un fet que la mateixa Le Pen havia rebutjat. La sentència considera aprovat que hi va haver delicte i no deixa dubtes sobre la participació de Le Pen en la construcció d'una trama que desviava milions d'euros del Parlament Europeu al seu partit Reagrupament Nacional. El març del 2025, Marine Le Pen ja va ser considerada culpable en primera instància i va ser condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació. Le Pen es va mostrar aleshores com una víctima d'una persecució política i és ara la justícia qui li retorna el pes de decidir sobre el seu futur, però en condicions.

0: I en el temps dels esports, Roberto Fernández, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Gustavo.
0: Després parlarem del Mundial, però comencem parlant del València Bàsquet perquè hi ha moltes notícies.
1: Sí, el Club Taronja ha fet oficials els noms del nou entrenador i de la nova estrella de l'equip amb hores de diferència avui mateix. Xavi Albert i TJ Shorts estan cridats a convertir-se en dos pilars fonamentals del nou València Bàsquet. El base nord-americà ha signat contracte per a les dues pròximes temporades. Shorts és un jugador de nivell que prové lliure del Panathinaikos i que hauria de fer oblidar les nombroses eixides de l'equip taronja. Xavi Albert serà el substitut de Pedro Martínez també per a les dues pròximes temporades. El tècnic valencià de 38 anys va ser segon entrenador amb Àlex Mumbrú, amb qui es va fer càrrec del primer equip després de la seva destitució, i amb Pedro Martínez. El club aposta així per la promoció interna i per mantindre la filosofia i l'estil de joc que tan bons resultats els ha donat esta temporada.
0: Doncs, pel que fa al futbol més pròxim, abans de referir-nos al Mundial, què podem contar dels nostres equips?
1: Doncs mira, el València ha fet oficial el fitxatge de Sato per a les pròximes 5 temporades. De fet, 8 ja s'ha entrenat a les ordres de Carlos Corberán a Paterna. L'interior japonès es converteix en el tercer reforç des de Mestalla al mercat d'estiu, després de Guido Rodríguez i de Haas. Esta vesprada, a més, ha arribat a Manises a Liu Dieng. El migcampista de Mali passarà les proves mèdiques demà i previsiblement s'incorporarà a la disciplina blanquinegra.
0: I el Villarreal continua amb les proves i analítiques de pretemporada.
1: Sí, serà dijous quan els croguets es posen a treballar sobre la gespa a les ordres d'Íñigo Pérez. De moment, el tècnic navarrès compta amb 16 futbolistes del primer equip, entre ells Santi Comesaña. El migcampista coneix bé el tècnic amb qui va compartir vestidor durant la seva etapa en el Rayo Vallecano. Així ens ha contat Comesaña com s'imagina quin estil de joc buscarà el nou entrenador.
2: Un gran entrenador que lo ha demostrado, que con nosotros estuvo de segundo y ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante igual, más igual dinámico, puede ser.
0: I al Mundial dels Estats Units.
1: Fa només uns minuts, Egipte ha caigut eliminada per Argentina per 3-2 en una èpica remuntada dels argentins. Messi no s'acomiada encara dels Mundials i a més ha marcat el segon gol per a l'albiceleste, que afegits de Cuti Romero i Enzo Fernández mantenen ben vius els argentins al Mundial. La vigent campiona es veurà les cares en quarts de final el pròxim diumenge al combinat vencedor de l'últim partit d'octaus, l'enfrontament d'esta nit entre dues seleccions revelació, Suïssa i Colòmbia. Dijous començarà antes quarts de final, amb el França-Marroc, divendres serà el torn de la Roja contra Bèlgica i dissabte Noruega-Anglaterra.
0: I en tenis continua el torneig de Wimbledon.
1: Sí, el Grand Slam londinenc enceta l'última setmana amb Sinner, que ja està en semifinals, després d'eliminar l'alemany Straff en 3 sets. L'italià arriba per tercera vegada a esta ronda del torneig anglès. A hores d'ara, a la pista central de Londres s'enfronten Djokovic i Hugo Alessim en busca també de la plaça en semifinals. Qui guanyi es veurà les cares amb Sinner este divendres.
0: Quina autèntica meravella. Tenim Mundial, tenim Wimbledon, tenim Tour de França, estem com xiquets en un parc de boles. Sobre el Tour, què pots contar-nos?
1: Avui tenim novetats, perquè la quarta etapa del Tour de França ens deixa un canvi de líder. L'esloveta Despojat-Pojacar ha cedit el mallot groc al noruec Torstein Train, després d'entrar amb el pilot de favorits a 12 minuts. El triomf d'esta jornada, ja íntegrament per territori francès, ha sigut per a Mats Pedersen. El danès ha sumat la seva tercera victòria en la Ronda Gala en culminar una llarga escapada, on s'ha imposat al nord-americà Quinn Simmons i a l'espanyol Raúl García Pierna. Demà, quinta etapa en 158 quilòmetres entre Jon Busan i Pau. I això és tot pel que fa als esports, Gustavo.
0: Gràcies, Roberto. Més esport a les 11 en el 90 minuts. Serà breu pausa i volem saber qui ve a posar el contrapunt. If there's love in this life, we're unstoppable.
3: No, we can't be defeated. Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Álvaro Ortuño, gràcies per estrenar este Contrapunt d'estiu. Bona nit.
1: Muy buenas noches.
0: I tenim una última hora, Rubén Dempere.
2: Sí, s'ha tornat a tallar la circulació de Metro València de la línia 1 en direcció a Castelló de la Ribera, en este cas a Montortal. De fet, ja s'havia tallat des de les 2 de la vesprada, estava tallada la circulació d'esta línia 1 entre, de Metro València en direcció a Castelló de la Ribera. En un primer moment s'havia tallat el tram entre l'Alcúdia i Castelló de la Ribera, posteriorment s'havia restablert i s'havia tornat a tallar fa uns minuts en Montortal. Des de les 2 de la vesprada i la circulació ha estat tallada, com dèiem. El motiu ha sigut un xicotet incendi que s'ha produït en un camp que estava molt a prop de les vies. Estem ara molt pendents de veure quan se restableix este tram de la via de la línia 1 de Metro València entre Montortal i Castelló de la Ribera.
0: Gràcies per triar a Punt Ràdio per a informar-se. Bona vesprada.
3: Contrapunt, amb Gustavo Clemente. Gràcies per escoltar-nos. Som a Punt.
4: Avui comencem a fer una col·lecció molt especial. Traurem de la prestatgeria els discos que formen part de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra vida. Pot ser alguns bessonen més que altres, però tots, d'alguna manera, han sigut importants. I per això, els triem per a la nostra discoteca de la memòria.

Hola a totes i a tots. Així comença Col·lecció de Vinils, un programa d'Apunt Ràdio que viatja al passat per a recordar discos i artistes que mereixen ser recuperats i redescoberts des del present. Àlbums, LPs, anomena'ls com vulguis, però escolta'ls, perquè tots tenen intacta la màgia que per una o altra raó els va fer especials. Esta serà una selecció en què tindran cabuda diferents estils i èpoques de la música pop. Hi haurà

cançó, rock, indie, avantguarda i totes les mescles possibles entre estos estils i altres. Un programa per escoltar cançons, però on també escoltarem els creadors d'eixes cançons. Un recorregut setmanal per a descobrir la història de cadascun dels vinils que formen part d'esta col·lecció. La nostra col·lecció de vinils.

0: València, any 2005. Els temps una volta més estan canviant. Tot va molt més ràpid des de la irrupció d'internet. Els grups es donen a conèixer per mitjà de les noves plataformes. Tot pareix nou, però hi ha coses que continuen com sempre. Com per exemple la necessitat d'expressar sensacions que només es poden transmetre amb cançons de rock. Ràbia, alegria, avorriment i sobretot l'estranya sensació que és viure i que tant costa d'atrapar. Precisament això, segons m'han contat, és una cosa que Una Sonrisa Terrible feia molt bé, tant en els concerts com en els discos. Avui parlarem d'una de les seues obres, un àlbum anomenat Promeses, que va eixir l'any 2005 i que ja forma part de la nostra col·lecció de vinils.
1: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.

0: Una sonrisa terrible el van formar a València al final dels anys 90, Issa Terrible i Dani Cardona. Issa, junt amb la seva germana Mari, havia format Les Terribles, la primera i pot ser l'única banda de punk femení que va tindre la ciutat. Per la seva part, Dani venia de tocar amb Los Flacos, un dels grups que van fer de pont entre els acolorits 80 i l'electricitat dels 90. Junts van crear un projecte musical que a poc es va anar convertint en una de les millors bandes del rock local. Després d'enregistrar dos àlbums i un EP, apareix Promeses, el primer treball en què Una sonrisa terrible té una formació estable. La proposta es consolida amb Antonio Sanz com a baixista i amb les guitarres de Raúl Tamarit i Edu Fort. Una proposta transparent en què no hi havia res més que l'amor per la música que els va fer feliços i el talent per a fer bones cançons. En este cas, 13 talls que configuren un dels discos més interessants i atractius del nostre rock. Avui a Col·lecció de Vinils parlarem de Promeses i per a fer-ho tenim amb nosaltres els seus fundadors, Issa Terrible i Dani Cardona. Benvinguts a la vostra ràdio.
1: Hola.
2: Hola.
0: Com esteu?
1: Muy bien, muy bien. Muy a gusto de estar aquí. Y bueno, en realidad, contentos de haber sido seleccionados en un... pues eso, en una selección...
0: En una colección de vinils.
1: En una colección de vinils. Con un disco que nosotros también reconocemos como de los más importantes que hemos hecho.
0: Parlant de este disc precisament, Promeses es un título molt concís. ¿Per qué el vau triar?
1: Bueno... era una palabra muy sugerente sobre lo que esperábamos nosotros y las promesas que nos hacemos cada vez que emprendíamos un trabajo y un poco la ironía con lo que suelen decir de los grupos, ¿no? Cuando no han llegado en realidad, ¿no? Que son promesas. Entonces era un poco un juego irónico.
2: ¿Y de las promesas que están para qué? Para romperlas.
0: Anem a escoltar un dels talls de este disc Promeses, que es Chico Off.

La nostra col·lecció de vinils ja ha començat. Continueu atents perquè seguirem buidant les prestatgeries per a presentar-vos un disc cada setmana. Tots formem part de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra vida. I ja ho sabeu, pot ser uns ho sonen més que altres, però tots d'alguna manera han sigut importants. I per això els hem triat per a la nostra discoteca de la memòria.

0: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: És mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
4: Està de categoria.
3: Tots sabeu que el verb haver s'escriu amb H i amb B baixa.
5: Sí!
3: Ara veurem exemples molt comuns de paraules que s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
6: Tira-li, enxufa-li.
3: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
7: Depèn.
3: Vegem-ho.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
3: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... A, sense H, és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar. A dormir. A viatjat, a vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut. Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
7: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
3: Hem dinat i em fa mala panxa.
7: Ui, la panxa fa mal, tio.
3: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
9: Vols dir?
3: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Casa sé que no és culpar ser milionària.
3: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
5: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
11: No m'esperava això i em fa sentir trist.
10: Culpar ser milionària.
3: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
5: No!
3: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
1: Benvingudes i benvinguts a l'espai de Punt Ràdio on fem sonar la música de categoria. El Sonem que comencem ara gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre, però sobretot ho farem viatjant per la música funk. Sí, durant esta hora gaudirem del funk en estat pur i també fusionat amb altres estils. El pop, el soul, la música disco dels 70, el dance actual... Pocs estils s'escapen de la influència d'este gènere musical, que es caracteritza pel seu ritme sincopat i per eixe groove tan distintiu de guitarra que provoca una sensació de moviment irresistible. Així que, benvolguda oient, benvolgut oient, si t'agrada ballar i escoltar música alegre, joiosa, exultant, esta és la teua playlist. Queda't i gaudix del millor funk internacional i també del funky més valencià. Viatgem ara a la dècada dels 60 i comencem amb James Brown. Sovint considerat el pare del funk, va ser una de les figures més importants en l'evolució d'este gènere. Que soni I Feel Good. Wow!

0: Sabies que este clàssic de Marvin Gaye ha sigut versionat per grups valencians? La banda Savi, liderada per la cantautora Savi Alcàsser, va publicar recentment esta versió de Ain't No Mountain High Enough en valencià. Ens va donar així l'oportunitat de gaudir encara més de la lletra d'este clàssic, Cap muntanya tan alta.
1: No hi ha muntanya tan alta, ni una val tan fonda, ni un riu suficientment llarg.
2: Sonem. Música quilòmetre zero en...

Alguns artistes de grans discogràfiques han homenatjat Marvin Gaye en les seues cançons. És el cas del pròxim artista de la nostra playlist. Molts dels oients segur que reconeixen este tema de Charlie Puth, estrenat ja fa 10 anys i que porta per títol Marvin Gaye.

Viatgem ara a la dècada dels 70 per a escoltar un dels temes més icònics de la pel·lícula Febre del dissabte nit. Els Bee Gees van incorporar elements de funk en el seu ritme i producció, ajudant a popularitzar el grup funky en la música disco dels anys 70. Escoltem Night Fever de Bee Gees.

Si hi ha un grup valencià que es nodreix de la música disco dels 70 fusionant-la amb la música electrònica de Meravella, és Barri Brava. Ballem al ritme de Rafaela. Realmente

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: Seguim amb un grup actual que ha sabut combinar pop, indie i electrònica amb ritmes funky, la revolució sexual de la Casa Azul.

ready to go? No abaixem el ritme i escoltem ara un grup valencià que va destacar en la primera dècada dels 2000 per fer brillar el millor funk. Escoltem No vull, de Soul Attack.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A Punt Ràdio.
1: Poc abans de Soul Attack, a principis dels 90, naixia a Londres una banda que es faria molt popular a nivell internacional, Jamiroquai. Virtual Insanity és un dels seus temes més coneguts.

Fins i tot les cantautores s'han animat amb el gènere funk. És el cas de Rozalén. Tot i que la cantautora albaceteña és més propera al folk i a la cançó d'autor, en algunes de les seues composicions ha incorporat ritmes de funk, com esta que ara sona, El paso del tiempo.

Continuem amb funk actual en estat pur. Gaudim ara d'un clar exemple de funk modern, amb un groove molt enganxós i un estil que convida a ballar des dels primers segons. Uptown Funk, de Mark Ronson amb Bruno Mars.

pocs estils musicals escapen de la influència del funk i a continuació volem comprovar-ho. Començant per les músiques jamaicanes. La banda valenciana Bing Bong Band n'és un bon exemple. Fusiona ska i funk en un dels directes on ho donen tot. Bing Bong Funk és un dels temes que van tocar al concurs Castelló en Viu allà pel 2005.

Ens acostem al final de la nostra playlist amb la veu d'un cantautor d'Alzira que és un enamorat del jazz, el blues i el funk. Sovint ens regala versions de clàssics d'estos gèneres musicals. I avui ens quedem amb esta versió d'una de les cançons més conegudes del grup nord-americà dels anys 70, Grand Funk Railroad, Bad Time. Escoltem Malos Tiempos, Dona Nua.

Tanquem la nostra playlist dedicada al funk amb una cançó que ret homenatge a este gènere, La llum del funk, de Soul Attack. I amb la seua llum ens acomiadem. Fins al pròxim Sonem, ací, en A Punt Ràdio.

tal? Són les 11 i un minut i així estem els del 90 minuts per acompanyar-vos. Una jornada més en esta sintonia, la de A Punt Ràdio. Vos recorde, perquè hi ha molta gent que encara ho pregunta, sí, anem a estar tot l'estiu, però no en el formato, diríem, habitual d'altres anys o altres temporades on reduïm mitja hora el programa i vos acompanyava de 11 a 12, sinó que pues anem a estar en l'horari habitual de 11 a 12 i mitja. Això sí, quan jo estiga així en el programa, com bueno, pues és el cas, Montalt estarà de vacances i quan torne Montalt jo me n'aniré de vacances, però mantindrem l'hora i mitja de programa i vos acompanyarem durant el mes de juliol i també durant el mes d'agost, pràcticament fins a enllaçar amb el començament.

0: tenim de Lliga ja les acaballes, meitat, no?, pràcticament, del mes de l'agost. Bé, pues, vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, també les aplicacions per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en ells o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, i en Instagram 90 minuts ràdio, en este cas el 90 que va en lletra. I que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. I la pregunta que heu de respondre, que ja funciona en xarxes des d'esta vesprada, és: fa falta un segon porter per al València Club de Futbol, o apostaríeu per Abrilo Jiménez després de conèixer el que li ha fet el València a Cristian Rivero en les últimes hores? I és comunicar-li que es busque aquí perquè el València vol aprofitar la seva fitxa, perquè fa falta fitxes per al primer equip, i per tant, després de renovar-lo en el mes de gener, el València li va comunicar la setmana passada a Cristian Rivero que es buscarà equip per a la pròxima temporada. Fa falta un segon porter per al València, o apostaríeu per Vicent Abril o per Raúl Jiménez? Aquesta és la pregunta que ja funciona en les nostres xarxes socials. Bé, avui és dimarts, habitualment, i encara que moltes vegades el marxem i li traslladem la càtedra de dimarts a dimecres, com va ser el cas, si no m'equivoqué, de la passada setmana, avui per ací ja està Miqui. Avui tenim, és dimarts, i tenim càtedra de Miqui per a que ens parli del Mundial, per a que ens parli del que ha passat avui. Altra polèmica arbitral en el partit de vuitens entre Argentina i Egipte. Molt de malestar en el seleccionador d'Egipte, que ha dit textual que li entreguen ja el Mundial a l'Argentina, que no va tornar a veure més partits del Mundial i que este Mundial està amanyat, que pràcticament és el que han comentat tots els jugadors d'Egipte que han necessitat parlar després del duel, que ha finalitzat amb una nova victòria de l'Argentina, que camina cap als quarts de final amb molts problemes, però avui ha tornat a remuntar pràcticament en 15 minuts un marcador davant d'Egipte, perdia 0-2 i acaba guanyant sense fer-li falta la pròrroga per 3-2 a la selecció d'Egipte. El seu rival eixirà de l'eliminatòria, que encara està a hores d'ara en marxa. Acaba de començar la segona part, empaten a 0 Suïssa i Colòmbia, d'ací eixirà el rival per a l'Argentina, i amb este partit ja se tancaran definitivament els vuitens de final, s'obriran els quarts. Demà descansa el Mundial, tindrem partits de quarts dijous, divendres, dissabte i diumenge, i a partir d'ahir la pròxima setmana tindrem les semis i la finalíssima del Mundial. Ahir, recordem, la selecció espanyola que va avançar de manera brillant superant a Portugal, i ja espera en quarts de final la selecció de Bèlgica. Passen 5 minuts sobre les 11, no volem fer esperar Miqui, tenim coses que contar-vos. Ja ha entrenat el japonès Sato este matí en les instal·lacions de Paterna, ha arribat esta vesprada Liu Dieng, molt fort, fortíssim, no sé si heu vist les seues fotografies, però també està així el Malí, que el València contracta d'Egipte, a Liu Dieng. Per tant, coses que contar-vos, el nostre resum, la nostra bateria de fotos, que funciona ja. Entrena Sato i arriba Dieng apenes unes hores després de fer-se oficial la incorporació de Ryunosuke Sato, que avui ja ha treballat a Paterna. El club blanc i negre ha anunciat també el quart fitxatge per a la temporada 2026-2027. A Liu Dieng, el migcampista de Mali, de 28 anys, procedent del Al-Ahli Egipci, firma per a les dues pròximes campanyes amb l'entitat de Mestalla i esta vesprada ja aterrat a Manises. El Villarreal amplia la seva ciutat esportiva. El club groguet aposta pel futur i per continuar creixent i ha adquirit 10.000 metres quadrats per ampliar i remodelar la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Un pla ambiciós i il·lusionant que comprendrà diferents fases i permetrà la renovació gradual de la base del submarí. D'altra banda, apunta per l'avui amb Santi Comesaña, que va coincidir amb Íñigo Pérez durant la seva etapa al Rayo Vallecano.
1: Un gran entrenador que l'ha demostrat. Nosotros estuvo de segundo y ya se le veía, ya se le veían cosas. Imagino conociéndolo algo más presionante, igual, más igual dinámico, puede ser.
0: El Levante suma amistosos, l'equip granota continua perfilant el seu full de ruta de cara a la preparació de la temporada i ha confirmat dos amistosos que disputaran el mes d'agost. L'1 d'agost a les 10 del matí jugarà contra l'Albacete a Buñol i una setmana després, el 8 d'agost, s'enfrontarà al Club Esportiu Castelló en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva a les 7 de la vesprada. Este dissabte els de Luis Castro jugaran el primer amistós de l'estiu contra el Leganés a Buñol i a porta tancada. Álvaro Rodríguez s'acomiada de l'Elx. El davanter ja no s'ha exercitat amb el conjunt franja verd i ha passat esta vesprada el reconeixement mèdic amb el Bournemouth. Anglès, l'Elx i el club anglès van tancar el seu traspàs el passat cap de setmana en un preu que rondarà els 30 milions d'euros entre variables i fixos. No obstant això, el Real Madrid amb el 50% dels drets del Torito es quedarà a la meitat del traspàs. L'acord està tancat i només falta donar-li oficialitat. Una central chilena per al València femení. Camila Sáez, internacional chilena i amb experiència en la Lliga Espanyola, arriba al conjunt valencianista procedent del Bristol City. Anglès, la central, ha firmat dos temporades de contracte. És la tercera incorporació que el València anuncia esta setmana, després de Carol Marín i Camila Sáez. Un porter de la casa, el Club Esportiu Castelló, anuncia la renovació de Sergi Torner. Torner, de 22 anys, referència del filial albinegre, firma amb el Club Orellut per dos temporades fins a juny de 2028. Amb Sergi Torner, el Castelló passa a tindre tres porters en contracte en vigor en el seu primer equip. Els altres dos són Roman Matis i Amir Abezadé, que acaba en contracte en 2027. Escoltem Torner.
2: Molt content i molt il·lusionat. Jo soc del Castelló des de xicotet i al final el club ha apostat per mi, jo he apostat per el club des del primer moment i la veritat que molt, molt, molt content. Té molta importància que la gent de Castelló pugui estar en el primer equip del Castelló i al final és un treball de molts anys i al final és això, molt, molt, molt content i amb moltíssimes ganes de començar.
0: València Bàsquet es rearma en Tilla i Sorge. El club taronja anuncia la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia de 28 anys que firma per a les dues pròximes temporades. Tilla i Sorge es converteix en el tercer fitxatge en el nou projecte comandat per Xavi Albert. En l'horitzó taronja apareixen Nadir Ifi, amic de Tilla i Sorge, i Joel Parra. Són les 11:09. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Una pausa, la primera, i de seguida comencem a desenrotllar l'actualitat que ens deixa la jornada d'avui. I clar, és dimarts i també tenim la càtedra de Niki.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414. Slip inside the eye of
7: your mind. Don't you know you might find. Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado. You said that you've never been, but all the
0: things that you've seen slowly fade away. 12 minuts sobre les 11. Temazo este que ha posat Juan al puente de Oasis. Hem d'encetar l'actualitat d'avui en bàsquet i en València Bàsquet, perquè avui s'ha rearmat amb el fitxatge de TJ Sorge. El club taronja ha anunciat la incorporació del base nord-americà amb passaport de Macedònia, 28 anys, és el tercer fitxatge del nou projecte que comandarà Xavi Albert. Ara li preguntaré també a Miqui què li sembla aquesta continuïtat de la banqueta i la figura de Xavi Albert, encara que no té experiència, diríem, en l'elit. Sorge arriba com a agent lliure després de disputar l'última temporada amb Panathinaikos, equip del qual va desvincular-se a finals de juny, i està cridat a ser el líder de l'equip taronja i agafar el relleu de Jan Montero. El base estatunidenc se suma a Dylan Osetkowski i a Gonzalo Corbalán com a nou fitxatge de València Bàsquet, en una reestructuració de plantilla obligada després d'eixides tan importants com les de Jan Montero, Branco Badio, Sergio de la Rea, Braxton Key o Jaime Pradilla, que és una barbaritat. Sobre la reestructuració forçada de València Bàsquet, parlem amb Nacho Rodilla, que ja està a la sintonia del 90 Minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bé, Nacho, què te semblen els moviments que a poc ja està fent València Bàsquet per a configurar el projecte de la pròxima temporada? Comencem, si te sembla, per la banqueta. La setmana passada, divendres, en l'entrevista que va fer-li Juan Carlos Villan a les províncies a Pedro Martínez, quan se li va preguntar per, bueno, més o menys la identitat, no?, el perfil del futur entrenador que al seu parer havia de tindre València Bàsquet, ella va deixar caure que la línia continuista havia de ser Xavi Albert, algo que tú también bueno, pues vas a comentar en esta sintonía así en Apunt Radio y en 90 Minutos la última vegada que parlares a la FIBA València Bàsquet. Esta semana ha anunciat Xavi Albert. ¿Estás de acuerdo, Nacho, amb este movimiento y que Xavi siga el nou conductor de grupo en el conjunt taronja?
8: Ah, bueno, yo tenía claro que era Xavi Albert, primera porque también el mercat no t'oferia ninguna opció, diguem, clara, en aquesta línia, no?, del que vol continuar plasmant el joc de València Bàsquet. Hi havia entrenadors que sí, que un poc el plantejament pot ser que tinguin aquesta filosofia, o tractar de traslladar aquesta filosofia als seus equips, però no tenen pues, ni el caché ni la fiabilitat suficient per agafar-te d'ells, no? I Xavi Albert, pues, guanyes per aquesta banda i perds per una altra, no? Guanyes per la banda de mantenir identitat, de saber el que vols trobar en la línia del teu equip, quina és la línia també d'objectius com a fitxatges, no? Perquè també del que portes, el tipus de jugador que portes, pues, pues plasmar més el que tu creus que has de desenvolupar en pista, no? I bé, per això em sembla bé, però per l'altra, evidentment, genera el dubte de la inexperiència, de plantar-te davant d'una banqueta que és la del campió de Lliga, i la de equip de Final Four. Per tant, ve en el sentit de que és un poc el entrenador que te pot plasmar i ser guioner que marca el club, però per l'altra hi haurà que veure també aquesta tessitura, no?, d'un equip que de primeres té que estar en la lluita de sempre de la part més alta de la competició que afronte, i ahí és en les males, no?, quan vinguin aquests moments de dubte, o se va a veure un poquet també el posto, diguem, de Xavi Albert.
0: Abans de parar de moviments en quant a incorporació de jugadors i mantenir-nos, diríem, en banqueta, Nacho, què t'ha semblat? Bueno, què t'ha semblat l'entrevista de Pedro Martínez a les províncies, les declaracions de Pedro Martínez ja com a nou tècnic del Real Madrid, la teua perspectiva canvia respecte a lo que pensaves del tècnic en el moment, bueno, pues provocar aquella llau de comentaris, la seva eixida cap al Madrid, de Pedro Martínez?
8: Bueno, jo he estat pensant un poc que crec que la realitat de lo que és la figura de Pedro Martínez, que és un moviment que evidentment no repercutix des de l'aspecte econòmic, no és una cosa que a ell li vaig a fer canviar. Evidentment sí que en les seves declaracions hi ha un poquetet ahí perquè sembla que se trasllada tot el cap de setmana, però abans sí que rep una cridada, no? Bueno, són circumstàncies, evidentment, que el Madrid juga aquesta partida, però crec que també demostra que ell anava cap a la seva casa, cap a Barcelona, per estar tranquil, és a dir, per estar un poc ja afrontant els dies de descans aquest divendres, no?, que hi viatjava cap a Terres Catalanes, i ahí és el Madrid on fa el moviment també ja de jaque mate, no?, d'anar-se'n a Barcelona, de reunir-se directament amb ell, i li dona ixe cap de setmana per a decidir. Jo crec que cadascú juga la seva partida. Jo crec que Pedro de primeres no afronta esa partida en el ánimo de plantearse de primeres ninguna cosa, pero la evolución de un poco de ese acontecimiento del que finalmente le acaben plasmando al mundo de la taula, pues acaba de hacerlo prendre esa decisión, ¿no? Pero bueno, sí que hay un poquito ahí de run-run, ¿no? En esos datos que marca, pero no me cambiaría un poco la opinión en el sentido de que Pedro se va a una línea, un baremo de lo esportivo, un poquete del que piensa que allí puede tener para la temporada que ve, y lo que así se perdía, sobre todo en esa Isida, sobre todo de la de Branco Badio, Pradilla, porque la de Braston Quila sabía, ¿no? Pero sobre todo dices dos que yo creo que tenía la ilusión de poder retindre, que se puede mantener así en Valencia, y todo eso ya china de una manera drástica. Pero bueno, cuando es una decisión de este tipo, Salva, es que claro, es que todo detalle de tener que aficionarte la mesure, pues puede serte, pues eso, cabrecharte como a nosotros, como a los valencianos, como a sus seguidores y a Ferris de Valencia Basket, o desde una otra perspectiva, pues puede ser un poquito una decisión que la determina, pues la valoración del momento.
0: Valencia Basket que está rearmándose, Nacho, más que valorar les eixides, que ya ho hem fet en altra ocasió, m'interessa la teva valoració de les arribades. Està ben clar les de Corbalán, Arribatille i Sorge. Què te semblen estos dos jugadors?
8: Pues Gonzalo Corbalán es un jugador que va a ser sorpresa, digan, pero al que nos diga un poquete damunt del día a día de todos los equipos de la Liga CB, ¿no? Es un jugador de una capacidad física importante, en una amenaza también tirante el balón a tierra y desde la mitja y la llarga distancia. Es un jugador de presente y día, pero un poco más incluso de futuro, ¿no? Para encarar estas próximas temporadas siguiendo un jugador que pues això, que genere pues una certa atracció, inclús per la seva forma de jugar, ¿no? Un jugador que té aquesta capacitat física. Em sembla un bon fitxatge perquè encara és possiblement una sèrie d'anys en el que vas a veure un jugador que lo normal seria que anara cresquent en quant al seu rendiment. I lo de TJ Shorts, pues encara és lo que més m'agrada. Per què? Perquè jo estava en ese moment, ¿no?, de dir, ostres, és que necessitem que arribi uno i que arribi uno de primera línia, ¿no? Tots teníem el cap que era TJ Shorts, però faltava plasmar-ho, definitivament, i la seva desvinculació de Panathinaikos i ja va estar el fitxatge. És un gran moviment ahí de València Bàsquet. Crec que en ixa un poquet inexperiència, ¿no?, que comentava abans de Xavi Albert en la banqueta, jo crec que tindre un base com TJ Shorts te dona que tingués una certa garantia, primera de saber al que vols jugar, perquè a TJ Shorts li agrada tot això que estava comentant abans, ¿no?, de València Bàsquet, de ritme, de campo verd, i ahí vas a tindre un jugador pues en galons i que voldrà recobrar ese nivell que li verem en París, ¿no?, que va ser un nivell llarg, va ser un nivell top d'Euroliga i que l'havia perdut un poquet de la mà de Ataman en Panathinaikos. Però és una peça en la que és interessant, a la que te pots agafar per a construir tot això que València Bàsquet ha de construir cada temporada que ve.
0: Valen reaccionant en xarxes socials a la incorporació de TJ Shorts, els seus amics Ifi, que va ser company en París, i també Hayes Davis. Hayes Davis no va arribar, però s'està parlant de que València Bàsquet pot fer un esforç en incorporar a Nadir Ifi. Nacho, què te semblaria aquesta incorporació? També és una incorporació de gran nivell, no? Seria una incorporació top.
8: Es incorporación top, Nadir Ifi. Da muchas que pasa que este dúo sí que puede jugar de manera continuada al que Valencia Basket hace esta temporada. Son dos jugadores muy dinámicos, dos pueden trasladar la pilota del campo defensivo al campo ofensivo en rapidez, arribando en transición. Nadir Ifi es un poco que, bueno, estos tienen dos juguetes de tirar el balón a tierra, ¿no? Pero un poco más TJ Shorts sobre el seu bot parada i tir de 4-5 metres o penetració, i Nadir Ifi el mateix però allargant les distàncies des del triple, no? Molta amenaça també des de cada distància, i d'estos que no se conté, no? Que quan entra en ebullició és capaç de fer-te en 3-4 consecutives. Per tant, seria una bona notícia perquè seria una dupla en la que podria ja girar un poquet esta estructura de València Bàsquet. I mirant del que venim, estem obligats d'alguna manera, no? Sí. TJ Shorts és la primera peça, ni aquest aspecte, diguem, de jugador top, no? I lo de la Ifi, que evidentment hi ha una clàusula, no?, que hi ha que abonar, són 2 quilos, més el fitxatge del jugador, vull dir, pot abastar, és a dir, pot ser una operació de quantitat econòmica, però la necessitat o un poquet el que tu has fet en l'esportiu i l'anada de jugadors, per obliga, a mi t'obliga, no? te força anar a per una dupla d'este nivell per a tindre garanties i bueno, en el moment tens a estos dos jugadors, incorpores a algú més en aquesta posició de base, tens 3 peces en les que es pot girar la posició de base i és corta, no? I ja tens un sustento importantíssim, però sí que ja ficar la pasta damunt de la taula, perquè és un jugador que això, que és un jugador diferencial i que seria un fitxajazo, seria un altre jugador top.
0: Ah, la última, Nacho, la premsa especialitzada en bàsquet està parlant avui de la possibilitat que ve Fenerbahçe, ve València Bàsquet, paguen la clàusula de Joel Parra per a treure'l del Barça.
8: Mira, el tema de Joel Parra va per la línia també de la necessitat dels equips importants, en aquest cas València Bàsquet, de cupos de jugadors seleccionables, no? De jugadors nacionals, però de jugadors de primer nivell, perquè tu incorporar jugadors nacionals et pots incorporar, però igual no tens ixe jugador que te doni minuts de qualitat, no? És una bona peça. A mi també ixa maniobra, mirant un poc la vinculació de Joel Parra pues en la seua terra, un poquetet del que ella ha generat també allí, i de la penya, se'n va al Barça, bueno, tot molt establit allí, veig una operació que no és massa fàcil, perquè també s'ha ficat per el ministre del Batxe, per tant, anem a veure, sí que hi ha aquesta necessitat que te comentava del tema de cupos, del tema de jugadors de formació, i anem a veure, que definitivament va d'una manera clara per aquest objectiu, però ahí va ser, jo crec que la historieta va estar més apretada perquè, a part d'aparèixer l'equip, també un poc la base, no?, d'un jugador diguem, format allí, bueno, format a la penya, però d'allí, sí, de Barcelona, que això va ser un poc l'operació, jo crec que un pèl·liu més complicada.
0: Nacho Rodilla, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per analitzar aquests moviments de mercat en València Bàsquet. Continuarem xerrant, perquè sembla que València Bàsquet està obligat a de reestructurar i a de rearmar-se de cara a la pròxima temporada, on també competirà en Eurolliga. Nacho, gràcies, bona nit.
8: Vinga, bona nit.
0: Nacho Rodilla, per cert, s'està revisant un possible penal en el partit que a hores d'ara està en... no sé si és un penal, perquè no sé si l'acció era dins o fora de l'àrea, o una cartolina per una colzada d'un jugador de Colòmbia, un suís, que crec que la cosa va quedar en no res, minut 65 de partit, empaten a 0 Suïssa i Colòmbia, d'ací va eixir el rival de l'Argentina. 11:25 sobre l'Argentina, sobre el Mundial i sobre moltes coses, ha de parlar Miqui en la seva càtedra. Vinga, anem allà.
9: La cátedra de Miki.
0: Eduardo García Belda, Miki, ¿qué tal? Buenas
10: noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
10: Bien.
0: Hoy es un buen día para tú, ¿no?
10: Según cómo se mire.
0: Venga, pues ahora va a celebrarlo con toca.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Selva Folcado.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
2: Les cançons de la nostra vida.

0: A ritme de rock, comencem este nou capítol de les cançons de la nostra vida, Mar.
1: Així és, Arturo, però em sembla que temporalment continuem en la mateixa època. Tu i jo, molt lluny de ser projecte per als nostres pares, i ells quasi acabant de nàixer. Estem encara en els 60.
0: Sí, i és que sembla que els 60 donaren per a molta música. Ens centrem avui en una figura clau per entendre la nostra història musical. Parlem, com no, de l'Elvis Valencià, el mite, el gran rocker per excel·lència, Bruno Lomas.

0: Però així som gent curiosa i hem investigat un poc en la vida de l'artista. Bueno, avui parlem de Bruno Lomas, o millor dit, d'Emilio Baldoví, nascut a Xàtiva.
1: Efectivament, nascut a Xàtiva l'any 1940. Des de ben jovenet es va interessar pels nous ritmes que venien de fora. Fill d'un metge militar, a sa casa van intentar, per activa i per passiva, que estudiara una carrera per fer d'ell un home de profit. Però Emilio tenia altres plans en la seva vida. Va estudiar a l'Institut Dominicos de la ciutat de València, on vivia la seva família, i allí va ser on va començar a escriure la seva història, que a la fi és un capítol destacat en la història de la música valenciana.

0: El seu primer grup, Los Milos, amb dos amics de l'institut, es va formar entre classe i classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València. Una banda que versionava les cançons dels primers rockers que venien de ben lluny, com Buddy Holly, a qui fins i tot imitaven bulleres de pasta negres. De fet, se sap que això només era un recurs estètic, ja que ell no tenia cap problema amb la vista.
1: La Facultat de Dret va acollir el naixement de Los Milos, però Emilio Baldoví, que encara no havia adoptat el nom artístic de Bruno Lomas, va abandonar els seus estudis ben prompte, ja que l'adrenalina que li donava l'escenari no la trobava a cap aula i ell sempre va ser molt conscient del seu talent com a rocker, un dels pioners a tot l'estat i un dels més internacionals.

0: Ell és un gran fan de tot este moviment rocker internacional i un dels seus ídols és el francès Johnny Hallyday, a qui coneix després d'una actuació al Parador del Foc en les Falles de 1963. El francès convida a Los Milos a fer una gira francesa. L'únic que accepta és ell. I com que els seus companys decideixen no anar, s'emporta els integrants de la banda Los Diàbolos per fer aquestes actuacions.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: I així és on n'hi ha drama. I és que a la tornada de França se n'adona que Los Milos han canviat de nom, ara són Los Top Son, i han editat un EP que gravaren amb Emilio abans de marxar, sense consultar-ho amb ell. Este fet és el detonant del trencament de l'amistat i de tota relació musical i professional.

0: I ara, pareu atenció, que ens acostem a un moment essencial en la seva història.
1: Després d'esta primera visita francesa, és quan adopta ja per sempre el nom artístic que l'acompanyarà i que el farà famós, Bruno Lomas. I el nom complet de la banda que l'acompanya serà Bruno i los Rockeros. Degut a eixa primera incursió francesa, Bruno i los Rockeros decidissin tornar a provar sort i uns mesos després inicien una altra gira per França. Esta volta s'instal·len a París, on es relacionen amb les persones més influents de la indústria musical francesa. El colofó d'esta aventura francesa són les actuacions que van aconseguir en la famosa Sala Olimpia. Es converteixen en la primera banda espanyola en actuar en eixe escenari i, degut a l'èxit, són prorrogats durant tot un mes. En esta sala van tindre l'honor de compartir cartell amb Stevie Wonder, Dionne Warwick i The Shirelles.

0: Van estar un any a França, on van fer més de 100 concerts. Van gravar un EP per al segell Bel Air i es van consolidar en l'elit del pop europeu no només a nivell artístic, sinó també pel que fa als ingressos. Ells mateixos confessaren a la revista Fonorama haver guanyat més de 80.000 pessetes al mes durant aquells temps, quan el sou mitjà a les nostres terres era de 5.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Bruno canvia radicalment de look. Abandona les ulleres de pasta a l'estil de Buddy Holly, es talla el serrell i canvia la seva forma de vestir, adaptant-se a la moda anglosaxona que segueixen els rockers més famosos del món. En aquell moment, podríem dir que Bruno Lomas és un autèntic sex symbol segons els cànons de l'època.

Este tema és un anticip de canvi d'estil que evoluciona al de cantant melòdic més proper a Tom Jones, encara que mai va acabar abandonant del tot el seu estimat rock and roll. D'esta època destacaríem dos temes. El primer, Como ayer.

un canvi d'estil que porta també a un canvi de banda, ja que els rockeros no acaben d'ubicar-se en aquestes noves cançons. Torna un any després al Festival de la Canció Mediterrània de Barcelona amb esta cançó i repeteix també amb els autors del tema, que tornen a ser el duo Dinámico, creadors de hits. En este cas, aconsegueix el primer premi i el número 1 a les llistes de vendes. Un èxit redó.

Però ja hem dit que estos anys van ser els més destacats de la seva carrera, perquè eixe mateix estiu també participa en una altra de les cites que expliquen l'eclosió de la cançó pop a les nostres terres, el Festival de Benidorm.

0: va participar a Benidorm amb Amor Amargo, una de les cançons més populars de tota la seva discografia, també de la mà del Dúo Dinámico. Si la cosa funcionava, per què canviar-la? Però no va aconseguir cap premi, a pesar de que aquesta cançó era la gran favorita del públic, ja que tenia tots els ingredients de cançó festivalera de l'estiu. El públic va xiular el veredicte del jurat, que va donar com a guanyadora a l'artista catalana de 12 anys, Alicia Granados, amb Nocturno. Però Amor Amargo va ser un èxit de vendes i de públic. Va assolir el número 3 a les llistes i es va convertir en una de les cançons més ballades eix estiu.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Des del Teatro Calderón de Barcelona vamos a presentar a la estrella de la canción nacional y por primera vez para grabar un disco en directo que es Bruno Lama.
0: I uns mesos després de tota esta voràgine, ja en 1967, grava el primer LP de rock espanyol enregistrat en directe, Bruno Lomas canta en directo.

Este disc va suposar un abans i un després no només en la seva carrera, sinó també en la història de la música de tot l'estat. Gravat en rigorós directe, sense retocs d'estudi. També va ser un repte per als tècnics de gravació que s'enfrontaven a una novetat. La qualitat del disc, salvant totes les distàncies temporals, és molt superior a discos en directe gravats molts anys després. I un dels secrets és que Bruno Lomas havia pujat ja a multitud d'escenaris i sabia com moure's en escena sense desafinacions ni distorsions. Però no podem oblidar tampoc una altra dada important, i és que la gran majoria dels temes que va gravar tant amb Los Milos com en solitari al principi de la seva carrera van ser realment gravacions en directe sense públic, en les que tot es feia en una o dos pistes sense talls.

I eixe any, 1967, Bruno Lomas fa la seva primera incursió en el cinema amb Codo con Codo, una pel·lícula de Víctor Auz junt a Maciel i Mickey i los Tonys. I el 1968 publica el seu segon LP, Cara i Cruz, i el seu primer fracàs. Un disc amb arranjaments orquestrals on es presenta com un crooner, cantant cançons de Sinatra, bossa noves i estàndards.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Culpa la discogràfica del fracàs i decideix anar-se'n i tornar un poc als seus orígens per tal de recuperar els fans que havia perdut en esta deriva. Però no ho acaba d'aconseguir i comença la dècada dels 70 un poc tocat i vivint dels èxits dels 60, on va arribar a ser el més gran. Però abans del declivi definitiu, aconsegueix un nou hit que el situa novament a les llistes de venda.

0: sin temor. Vent sin temor es converteix en la cançó de l'estiu de 1972, una versió del How Do You Do del dúo dels Països Baixos Mouth and McNeil, que Bruno Lomas interpreta magistralment amb tot el seu bagatge i experiència. L'últim gran èxit seu i el que més escoltes té a dia d'avui a totes les plataformes. Esta cançó compta amb un videoclip gravat per Valerio Lázarov en Ibiza. Un èxit que avança al final artístic d'un dels mites de la música valenciana de tots els temps. A partir de 1974 hi han tres factors que marquen la seva caiguda artística. La incapacitat d'adaptar-se als nous temps musicals com el rock progressiu o el glam, la mala sort amb els mànagers i l'apropament a les idees de l'extrema dreta. Tot això va fer que el mite s'anara diluint poc a poc.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: I arriba en 1988 i una de les bandes més en forma de les nostres comarques, Seguridad Social, li proposa un duet en esta cançó que sentim, Todo por el aire, que ret homenatge al patriarca rock i la costa a les noves generacions.

Dos anys després, en agost de 1990, té un accident de cotxe i allí, en la carretera, acaba la llegenda de Bruno Lomas, als 50 anys. Va viure i morir com els seus ídols, James Dean o Eddie Cochran.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Amb Bruno Lomas, la música valenciana va fer un salt qualitatiu. Va demostrar que des d'ací es podia aspirar a una carrera amb projecció estatal i fins i tot internacional. Però també va mostrar les contradiccions d'aquella generació. L'èxit ràpid, la pressió mediàtica i les dificultats personals que molts artistes van patir en silenci. I amb una taula vella... Sense figures com ell, la història que continuarem explicant en els pròxims capítols no hauria estat possible. Gràcies per escoltar-nos i esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Exònims! Què són els exònims? Algú sap?
3: No!
2: No, tranquils, no patiu, que jo vos ho explique.
3: Yeah!
2: Un exònim és una adaptació tradicional d'un topònim.
4: Que diu que què?
2: És a dir, el nom propi d'un lloc en una llengua que no és la pròpia d'aquell lloc.
4: Ah, ara ho entès.
2: Hi ha ciutats que tenim costum d'anomenar en la seva forma pròpia en valencià. Londres, Saragossa... Que ho diem així en lloc de London, Zaragoza o Córdoba. I com sabem quina forma convé utilitzar per a aquest topònim?
5: Depèn.
2: Molt fàcil. Si existeix el topònim adaptat al valencià, és recomanable que el fem servir.
6: Efectivament.
2: Però què passa amb els topònims amb doble denominació? Txan! No us preocupeu que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
5: Molt millor.
2: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
7: Estupendo!
2: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
8: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí? Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
4: Què és això? No tinc ni idea.
2: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
3: Sí!
2: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
9: La iaia li la dona.
2: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
10: No sé. El iaio els les regala.
2: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
9: La iaia li l'explica.
2: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia, l'enhorabona.
11: Bravo. Sí, senyor.
2: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
12: Ho fas molt bé.
13: Això és el més gran del món.
14: Està de categoria.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
8: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La Dixi!
15: Però què dius?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
15: Quina ironia, quina cunyata!
2: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
16: Queda clar?
2: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
17: Ah, vale.
2: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
18: Home, pues clar.
2: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
4: Ah, ara ho he entès.
2: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
6: Efectivament.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
6: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: Apunt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
11: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
12: Un traje que dona alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. Faixa, faixa! També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
13: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
14: Hòstia,
2: i als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
14: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
16: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade.
14: Oh!
2: El primer vot! Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
7: A punt ràdio.
17: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
18: La nit d'un 7 de juliol, a Roma, va unir per primera volta en una actuació en públic les veus dels tres tenors. Tres veus llegendàries, les de Josep Carreras, Plácido Domingo i Luciano Pavarotti, sonant alhora al Teatre de les Termes de Caracalla de la capital italiana. Una cita lírica única i de primeríssim nivell retransmesa per televisió que van seguir aproximadament 1.500 milions de persones d'arreu del món. Era la vespre de la final del Mundial de Futbol d'Itàlia i aquell concert històric marcaria un punt d'inflexió en la percepció de l'òpera a escala mundial. La idea d'este concert quallaria com una cloenda esplèndida de la cita mundialista. Recordem que els tres tenors, a més de ser figures aclamadíssimes del món de l'òpera, també eren grans aficionats al futbol. Un dels aspectes més recordats de la nit fou la naturalitat i la química que tots tres van exhibir en escena, un respecte mutu que va connectar profundament amb el públic, amb bromes i interaccions espontànies que contribuïren a humanitzar la percepció, sovint solemne, del món de la lírica i els seus intèrprets. A més, el repertori estava dissenyat per a ser tot un èxit, amb una intel·ligent combinació d'àries populars i cançons tradicionals conegudes per un públic que potser no era l'habitual als coliseus de la lírica. Temes com Nes un dorma de Puccini o Sole mio van ressonar amb força entre una audiència emocionada. I això que els tres protagonistes del recital van haver d'esforçar-se no només per a coordinar els estils, sinó també les agendes que, a priori, no quadraven. Finalment, tot va encaixar i aquella col·laboració puntual es convertiria en més habitual a partir d'aquell moment. Domingo, Carreras i Pavarotti tornarien a retrobar-se en nombroses ocasions per a repetir l'experiència d'aquell 7 de juliol del 1990.
17: Comprimits efervescents.
18: Ben hi parlem. Un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Bon dia des de Beniparlem, un nou podcast d'apunts de llengua. Avui ens centrarem en consells per a parlar en públic, ja que sabem que en els exàmens orals molta gent té problemes de nervis i d'inseguretat per por de parlar davant d'altra gent. Ho farem acompanyades de dos comunicadors molt joves, molt professionals i amb unes trajectòries més que interessants. Posem fil a l'agulla presentant els convidats, que són Sergi Moyano i Cèlia Cerezo.
19: Hola,
20: què tal?
2: Bon dia.
19: Bé, Sergi és més jove que jo.
2: Tu però, pareixes molt jove també. Sergi Moyano és un periodista de Carcaixent que ha estudiat a l'UGI, a la Universitat Jaume I, i que ha treballat per a mitjans com ara TV3, El Levante, A Punt, i actualment ho fa a Televisió Espanyola. És així?
20: Sí, més o menys.
2: Més o menys, perquè no ho dic del tot bé. Matisa-ho, Sergi.
20: No, vull dir que al final hi ha col·laboracions concretes, ja. Això, però les pràctiques de la universitat...
19: Que és faena, també.
20: També és faena, sí.
2: Per descomptat, jo això ho conto com a faena. L'altra convidada és Cèlia Cerezo, també periodista de la Pobla de Vallbona, Camp de Túria, graduada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha treballat en Apunt i en RAC1. Cèlia, tu et coneixes a la perfecció estos estudis i este edifici. Benvinguda a la casa.
19: Gràcies. Bé, RAC1, sí que eren pràctiques també, però és treball, és treball.
2: És treball. En quin programa de RAC1?
19: Bé, les notícies 14-15 que es deien cada setmana. Currando ahí.
2: Molt bé, molt bé. Doncs ben retrobats els dos, benvinguts els dos i espero que passem una estoneta d'allò més divertida, sí, més entretinguda. Pregúntetes, vinga. Sergi, a quina edat vas saber que volies dedicar-te al periodisme? Abans de caminar o després?
20: Després, però massa pronte, perquè...
19: Miente, en el líquid amniòtic ja volia ser periodista, ja l'ecografia al micròfon al costat.
20: Jo, en principi, de molt jove volia ser artista faller. M'agradava molt fer manualitats i coses vinculades amb l'art. I vaig optar per un altre tipus de comunicació.
2: L'art dels textos.
20: Sí.
2: Molt bé. I a mi em sona que tu a l'institut ja havies fet un documental sobre memòria històrica a Carcaixent.
20: Sí, bé, la primera cosa que vaig fer va ser un documental xicotet, molt precari, sobre la pantanada de Tous.
19: Ostres.
20: Sí, i ja quan vaig complir 16 anys vaig fer un docu sobre la Guerra Civil a Carcaixent, vaig entrevistar moltíssima gent del
2: poble. Jo l'he vist, que sí, guai. Sí. Normalment quan pensem en joves de l'institut més guerra, el que ens ve al cap és el videojoc Call of Duty, però a tu et picava la curiositat periodística. No sé si eres molt gamer, jugador de jocs.
20: No, la veritat és que no. Els jocs en general mai han sigut
2: Si m'ho hagueren preguntat, jo hauria dit que no, però no mai se sap, no? I Cèlia, eres jugadora de videojocs?
19: Jo, o sea, no tant, però jo vaig tenir una temporada molt forta amb los Sims. Ai, que n'hi havia una època en els 2000 de los Sims 2. Los Sims 2 i les 4 estaciones. Los Sims 2 i mascotes. Jo m'ho comprava tot, fins i tot revistes que valien com 5 euros, me deixava les estrenes en les revistes de Los Sims, però, vamos...
2: Metarealitat.
19: Sí, sí.
2: Amort.
19: I control alt, no sé quin, com era el comando per a fer els trucs,
2: sí,
19: i em forrava. El modern, el truc dels diners. I, bueno, jo em pegava unes viciades a Los Sims.
2: Els Sims també, sé que s'han utilitzat també per a ensenyar llengües, per a aprendre llengües. Si configuraves en altres llengües, sí, els videojocs, ixa metarealitat, és molt útil, no?, per a aprendre llengües. I Cèlia, tu què és el que més t'apassiona de dedicar-te a l'audiovisual? L'estabilitat laboral, els diners que van ahí caent del cel?
19: L'estabilitat laboral és una cosa que quan fas el que t'agrada no et planteges, però quan vas agafant edat i veus un poc els jornals que hi ha, la duració dels contractes, ja dius, a veure, m'encanta la meva professió, però reconeixes que si vols no tindre ansietat per pagar factures o pagar despeses, gastos, capritxos, el que siga, no és la millor feina del món, però de moment no
2: la canvies.
19: No la canvie i bé, disfrute un poc de cada feina que t'arriba.
2: Déu proveirà. Sí. Imagine que no només parleu valencià, parlareu alguna altra llengua. Sergi, tu per exemple, quines llengües parles o tens intenció de parlar o has intentat estudiar?
20: Parlar valencià i castellà, però després també nocions bàsiques de francès i anglès.
2: Très bien.
20: Sí, jo.
19: Jo, pues, valencià en primera instància, sí. El castellà amb espardenyes en valencià, que és la cosa més estranya del món, en lloc de dir apoyo, dic recolzamiento,
2: ja
19: i
2: em quedo
19: en ample, i bueno, castellà, anglès, el que t'ensenyen a l'escola i un poc més, perquè m'agraden les llengües, i un poquiu d'alemany, però és que és molt difícil.
2: L'alemany és fotut.
19: No. M'encantaria aprendre gallec, perquè em pareix una llengua molt fàcil i és de l'estat, i per què no aprendre totes les llengües de l'estat?
20: Sí. I euskera és una llengua també molt interessant.
19: Sí,
2: preciosa. Però
19: un poc com l'alemany, plena de declinacions, sí, i coses.
2: És aglutinant també, i sí, complicadeta, però molt apassionant. És un dinosaure, una llengua dinosaure, que és molt antiga, no? Vinga, va. Vos hem convidat perquè ens ajudeu a parlar millor en públic, que és la vostra especialitat, entre d'altres, imagine que...
19: Fins fa poquet.
2: Ai, però això no s'oblida, això és com anar en bicicleta. Si ja ho heu sigut, esteu ahí. Aleshores, intentaré jo presentar un decàleg de consells per a parlar en públic i vos aniré deixant pas perquè el complementeu com a experts, més experts que jo en parlar en públic. Jo parlo davant dels meus alumnes i a vegades alguna aparició estel·lar en mitjans com esta, però vosaltres sou proletaris de parlar en públic. Primer consell. Per a vèncer els nervis i millorar la nostra capacitat de comunicar en públic, siga en una conferència, siga davant d'una càmera o en un examen oral, el que cal és preparar-se bé, estudiar el contingut i organitzar el teu discurs. Coneix la matèria a fons per a sentir-te segur o segura el dia de la intervenció en públic. Cèlia, tu què creus?
19: A veure... Donem tips, no? Donem consells per a intentar parlar en públic i no posar-se nerviosos, no?
2: Sí, tu creus que el que he dit quadra? El tema que és de preparar-se la matèria abans...
19: Sí, a veure, jo crec que això és superimportant, perquè si no t'ho saps massa bé i no estàs acostumada o acostumat a exposar-te públicament, no tens la seguretat de conèixer bé la matèria, perquè no domines... el context, no domines la comunicació no verbal i verbal. O sigui, que si t'ho prepares molt, molt, molt bé,
2: millor.
19: Més nervis...
2: Però també és veritat millor. Que si us dediqueu al periodisme, sobretot al tema informatius, que els dos ho heu fet, i ja el temps corre, juga a la vostra contra, no? Per a preparar-vos com ho feu, per a intentar pareixer que sou experts en temes que són tan... dispersos.
20: Clar, és que la televisió és el dissimule, no?
19: Sí, és la mentida.
20: Sí, aparentar que saps del que estàs parlant, etc. A veure, jo crec que hi ha una cosa clau que és tindre clar els ítems, no? Un poc l'estructura de què és el que vols contar i a partir d'ahí, depenent també del temps que tingues, no cal escriure-ho tot abans de dir-ho, però sí un poc tindre el fil per a poder contar-ho i al final la millor improvisació és la que es prepara, no?
19: Sí, és un poc una contradicció, no? La improvisació preparada, però començar amb el més important i bé, és que te diria que al final ho vas fent conforme practiques, no? Com anar en bici, les primeres voltes te caus, necessites les rodes de darrere,
2: sí.
19: Però després ja tens com una forma de funcionar, t'acostumes a articular bé les frases sense trabar-te davant de càmera i desaviant els nervis, encara que estan.
2: Està tot més automatitzat, però,
19: sí,
2: no?
19: Sí.
2: El segon consell és parlar davant d'un espill i gravar-vos, veure-vos com faria Pep Guardiola amb els seus jugadors.
19: Més que davant d'un espill, millor gravar-se en càmera, en vídeo, perquè tu en un espill estàs veient el moment, no? Però en un vídeo ho tens registrat i pots veure-ho, revore-ho, tornar a veure-ho, dir per què està mala tinc tan amagaeta, per què no em fique més recte o més recta, per què no alce més la mira o entone millor o em somric més. Jo crec que millor gravar-se.
2: Funciona, no?
19: Sí.
2: El tercer consell és conèixer el teu públic, adapta el teu missatge segons qui t'escolta per a connectar-hi més. Sergi, això parlant des d'una tele, per exemple, com ho podríem...
20: A veure, és complicat, perquè els mitjans de masses, no, que, per exemple, eres televisió pública i t'estàs adreçant a un públic molt gran i molt divers, és complicat posar-li cara i ulls. Jo sempre intento visualitzar la meva veïna, Maria Amparo, pues això, és intentar explicar-li les coses.
2: Sí, no? Com un espectador mitjà que puga sintetitzar no sí. El més sabut, no el més rústic, bé, això que he dit no estic d'acord perquè pot ser molt rústic i molt sabut també, però clar. Com un prototipus generalista.
20: Al final és que se t'entenga i adaptar-te també a que hi ha gent que té diferents nivells culturals i tant d'entendre.
19: Però jo crec que d'entrada no cal dir no, gastaré un lèxic o unes paraules més tècniques, no, jo crec que en els mitjans tot allò que siga tecnicisme ni per a una iaia de 70 anys, ni per a un xiquet de 10, ni per a un adolescent de 16, com millor expliques o més planer sigues o més utilitzes els termes més habituals, millor, clar, més divulgatiu. Si hi ha algun tecnicisme que està és notícia o s'ha de dir sí o sí, explicar-ho, matisar-ho,
2: fer una paràfrasi, una definició, explicar-ho, no?
11: Ben, hi parlem.
18: un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: El quart consell: comença i acaba amb força. Una bona introducció captarà l'atenció i et donarà la confiança per continuar, i un tancament sentenciós definitiu oferirà una sensació de consistència, de saber de què parles. Seria així, Sergi?
20: A veure, és important, jo crec que quan fem directes en la televisió o fem una peça, una notícia, la primera i l'última frase sempre són
19: les
20: clau.
19: Les que sentencien, les... o les que capten. No? La primera capta, l'última sentencia. I també, si eres original o... Sí, no sé. Clar, és que el llenguatge audiovisual, la típica peça en què comences fent tu una aparició en càmera... Si estàs parlant de les bicicletes, muntada en una bici, en lloc de començar locutant bicis que passen, no sé, l'originalitat, l'impacte, no? Al final, tant de TikTok, tant de vídeo breu que impacta, com a que te vas adaptant un poc.
2: Anem adaptant el llenguatge. Pensem que són consells de periodistes que podrien servir també a una personeta que s'està intentant examinar d'una llengua, en este cas de València. I ahí el que tenim molt és la qüestió dels nervis, que jo imagino que ja no, vosaltres ja ho haureu superat, però en algun moment, depenent de quina connexió, Sergi, pot ser que encara sentes algunes cuscarelletes a l'estómac?
20: Sí, perquè al final jo també acabo de començar i tampoc estàs posat del tot. I els nervis sempre estan, jo crec que sempre estaran. El que passa és un poc aprendre a domar-los, no? I que no juguen males passades. I també aprofitar-los, perquè també aquests nervis et donen una capacitat de concentració, no? Que vas a mil i això també va bé.
19: L'estrès bo que diuen, no?
20: Sí.
19: Jo crec que el que hem comentat, si es graven en vídeo no només veuen els seus defectes o virtuts, sinó també s'estan exposant a la mirada, que és l'objectiu de la càmera, però és una forma de... Han d'habituar-se, no? És com una immunització a la vergonya.
2: Com un entrenament.
19: Si podem parlar davant de familiars, entrenar davant d'amics o amigues, també és com acostumar el cos a eixa exposició i eixe moment de...
2: D'atenció col·lectiva.
19: De que et miren, de que has de comunicar, però tant d'observar i escoltar i entendre...
20: Sí, parlar en públic jo crec que és fonamental també des de l'escola. Jo recordo que vaig tindre una profe en l'ESO que ens obligava a fer-ho i estava molt bé perquè ens deia, mira, heu de preparar-vos un monòleg i exposar-lo a classe.
2: Fantàstic.
20: I això va molt bé perquè jo crec que per a tots els àmbits laborals va bé saber expressar-se.
2: I és cert que en ensenyament en infantil se treballa molt l'expressió oral, però després en primària i en secundària s'abandona molt l'expressió oral i se centra molt en l'escrit. I de fet a França, per exemple, ara en el que és la selectivitat, l'accés a la universitat, han posat una prova oral a tots els alumnes que entren a la universitat, han posat una part oral de l'examen.
19: És que és totalment cert, no causa reflexionar-ho, però sí, és que l'oral no
2: es treballa
19: no
2: molt.
19: Es
2: treballa en infantil i se va perdent després, i a la universitat te trobes ahí que has de fer exposicions i no saps ni com gestualitzar, com utilitzar el llenguatge corporal. Aleshores, com diu Cèlia, el tema de gravar-se, mirar-se els moviments és important. I el sèptim consell seria modular la veu. El tema de variar el to i la velocitat per a mantindre l'atenció i transmetre diferents emocions. Ho feu? Vos agrada exagerar-ho? Cèlia, per exemple, o ho feu més discret?
19: No, però és que tu pareix... O sigui, ho fas tu, sobretot quan comences, que comences lineal o no li poses sentit a la frase, a les paraules, a mesura que vas... agafant experiència, ja li fiques la entonació, ja ho interpretes. Sí, és important. És important perquè un text no és lineal, la vida no és lineal. Doncs els textos tampoc són lineals. S'ha de posar... També és difícil que no tot el món sap col·locar la veu, els nervis et fan afonia i és complicat.
2: Se t'inflamen les cordes vocals quan estàs estressat.
19: Sí. Si t'importa molt i no et fa res... no només invertir en classes de valencià, sinó en un, jo que sé, un logopeda.
2: Un logopeda és fonamental. Jo també ho he après, això.
19: O que s'apunten també a cursos de locució i doblatge, que has d'interpretar i llegir davant de gent. Hi ha diversos nivells.
2: És interessant.
19: La forma també d'entrenar i d'exposar-se davant de la gent.
20: Jo crec que la locució és com una repuntadora. Jo recordo de xicotes sentir a Matías Asunción en la repuntadora i, no? I és com parar... saps? Ixos canvis de ritme que fan que la gent també capte el que vols dir i parar-te en la paraula que toca. i ha anat més ràpid en la construcció, que no és tan important.
2: Però al mateix temps una cadència, no? Com la repuntadora que tu dius, tampoc ser histriònic, sinó una cosa controlada.
20: Clar, és trobar el punt mig, perquè també depèn del que estigues parlant. Hi ha coses que necessiten més intensitat i d'altres que no tant.
19: Sí, sí, és un tema que permet estar alegre, somriure molt, perquè com quan somrius també locutes somrient. De normal, crec que és un consell que solen donar
2: pot ser interessant,
19: no?
2: Pot ser interessant en les proves també no entrar amb una cara de pànic com si entrares a l'escorxador, no? Una cara un poc d'alegria, relaxació, distensió facial. Vuitè consell és gestionar-se bé el temps. Si tens 3 minuts o 3 minuts i mig en una connexió d'un informatiu o bé en un examen de València per al teu monòleg, doncs que això estiga compensadet, no?
19: El més important, primer, i com a molt tres ítems, no? És llenguatge TikToker total.
2: I jerarquitzar.
19: Tres ítems, això, i això. I el més important o més impactant, el primer.
20: Clar, perquè si vols condensar-ho tot en 3 minuts i anar de passada per alguns temes, és millor centrar-te en dos o tres i poder desenvolupar-los bé, que no voler abarcar-ho tot.
2: I estic d'acord. I després ja, esto se acaba i passem al superjoc que vos hem preparat. Un consell seria preparat per a preguntes o interrupcions o coses que puguen passar inesperades. No penses que això et puga descol·locar molt, sinó aquesta flexibilitat. I l'últim, concloure amb claredat, tancar la intervenció, resumir punts clau, agraint, que no està en el que feu en les connexions perquè passeu la paraula a l'estudi, però en un examen oral podria ser aquesta conclusió que fora sintètica i
19: contundent. 140 caràcters, no, 60.
2: Molt bé, vinga, juguem.
11: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
2: Ara vos posem uns talls de veu de comunicadors famosos i m'agradaria que els comentareu entre els dos per tal de trobar-hi punts forts però també coses que podrien millorar aquests comunicadors. Segur que n'hi ha perquè ningú no és perfecte i menys en qüestions de comunicació verbal, tots ens equivoquem. Va, comencem el joc. Primer tall de veu, sabríeu qui és?
13: Hola, bona nit. Benvinguts, senyores i senyors, a la cita de cada dimarts en Canal 9. Ja saben, el nostre concurs Tria 3. Es dona la benvinguda no sols en nom propi, sinó també en el de les nostres amigues del programa.
2: Fins així.
20: Ximo Rovira.
2: Ximo Rovira, ha tornat.
19: Ximo Rovira, que bonico és. És de casa.
2: Què vos pareix? La locució eixa que feia quan encara no tenia ni barba?
19: Per a ser de les primeres i ser una època molt primigènia, jo el veig molt bé.
20: Molt natural.
19: Sí, potser feia molta cantarella, però sí, almenys no era ni avorrit ni lineal, perquè en aquesta època, als 90, en informatius, per exemple, sí que eren supercorrectes de la taula aquests i superseriosos, però bueno, això és un programa d'entreteniment, però...
2: I varia una miqueta.
20: A més, també hi ha un estil, no?, de deixar televisió dels anys 90, de bona nit, benvinguts, esta nit, anem a tindre així...
2: Engolat.
20: Sí.
2: D'acord. Vinga, passem al següent tall.
14: I ja ho tenim tot a punt. I avui tenim un públic estupendo. Ja fa molts anys que vaig anar a visitar este poble. Jo faria una recomanació a la gent. Que visiten més els nostres pobles i que coneguen com és la nostra gent.
19: A veure, estic entre tres.
2: Estàs entre tres, a veure, Cèlia.
19: Jo diré que té a veure amb el món de la moda, Francis Montesinos, però em recorda Paco Nadal i també em recorda a Julio Tormo.
2: Oh, i és un remi, és una
19: és una barreja,
2: tots, no? No, sí, Sergi?
20: Joan Montleón.
2: Joan Montleón, el millor de tot el món. I què penseu de com comunicava Joan Montleón?
19: Jo, ja que jo crec que era molt proper. Era com un veí del teu poble, amb qui et diverties molt, el que et feia les festes del poble. Ei, molt proper, molt divertit, molt dinàmic. I mira que no és de la nostra època.
20: Clar. Però jo crec que també per aquestes característiques que tu ara assenyalaves va ser capaç d'arribar a una part molt important de la població, també castellano parlant.
19: També és de veres que amb tant de poca oferta televisiva era molt fàcil, era més fàcil connectar amb la televisió valenciana, però sí, si a més a més arribes, és que era molt proper, era amb qui tu passaves bé, no? Concursant.
2: Sí, segurament per a una llengua formal, estàndard,
19: no caldria.
2: Més seriosa, se'n va massa cap al col·loquial, però en general té una riquesa i una frescor.
19: Segur que soltaria expressions, no? O com? No ho sé, és que no és l'època de Joan Montleón, crec que no existia ni el meu projecte de... No estava ni en projecte.
2: Vinga, l'últim tall, a veure què us pareix, qui pot ser.
16: Pues bé, així estem ja preparadíssims per a divertir-nos i avui en un concurs que és supercanyero i superdivertit, eh? Tu saps de què va el concurs, Vita?
21: Sí.
16: Sí, perquè ja t'ho han explicat un poquet abans, eh? I què, esteu preparats per a jugar?
21: La mòmia.
16: La mòmia, però estàs preparat per a jugar?
21: Sí.
16: Sí? Com te diuen a tu?
21: Germán.
16: Germán, i a tu?
22: Santi.
2: Què us pareix?
19: La de les primeres presentadores de Babalà, algun cognom Roldán per ahí?
2: Sí, Rondán, crec que era.
19: Rondán o Roldán, o Rondán.
2: Paqui Rondán.
19: Paqui Rondán.
20: Però jo no li posa cara ara.
19: A ver,
2: sou més d'Abradelo.
19: Sí, nosaltres som de l'època Abradelo, ni de Choni Poti... Era Choni? Choni?
2: Johnny?
19: Toni Poti?
2: Johnny, que anava vestit com d'Indiana Jones. És que jo soc més vella que vosaltres, jo soc d'aquesta època.
19: Nosaltres som de l'època de Babalà en 3D damunt d'una nau, bueno, jo, almenys, i de Babalà en peluig gegant, amb Pau i Nina.
20: A mi m'hauria agradat ser de la generació Babalà Pont Aeri.
2: Ahí... Era, això és la de Paqui? No, sí, sí, crec que és la de Paqui. Sí.
19: Sí, la de l'Electro.
2: O era, ja no ho sé, perquè entre Paqui i Abradelo a vegades ahí canvia un poquet, però sí, finals dels 90...
19: Sí. Principis del 2000, no? 2000.
2: I segona meitat dels 90 també, jo crec que ja hi havia maquineta en Babalà. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, Cèlia, Sergi, vos emporteu el meu amor infinit.
19: Gràcies
2: a tu. I el dels meus companys, ja no ho sé, perquè entre Paqui i Abradelo a vegades ahí canvia un poquet, però sí, finals dels 90...
19: Sí, principis del 2000, no? 2000.
2: I segona meitat dels 90 també, jo crec que ja hi havia maquineta en Babalà. Bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut.

0: Roxane Gagnon, un dels mecanismes més potents de l'aprenentatge per mitjà de videotutorials o de vídeos gravats en general és la mimesi, la imitació. Per tant, convé que trobeu comunicadors en valencià amb un estil formal que vos agrade i que intenteu imitar-los. Així millorareu la vostra manera de parlar en públic. Fins així el programa d'avui de Venir Parlem. Adeu!
1: Adeu!
2: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
3: A la mar, senyores...
4: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A.Ràdio, de tu a tu.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts a este temps de ràdio en la vesprada d'A Punt, en què disfrutem de moments especials de convidats que comparteixen les seues històries i col·laboradors que ens ajuden a entendre el món en què vivim. Recordem alguns d'aixòs moments que hem compartit al llarg de la temporada.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Avui arrenquem amb Gonzalo Gómez. Gonzalo és doctor en història, divulgador i egiptòleg, un dels majors coneixedors de la cultura de l'antic Egipte. Ens presenta en el seu últim llibre un treball magnífic sobre una de les civilitzacions més fascinants de la història, els egipcis i els seus increïbles avanços en les diferents branques de la ciència.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: L'antic Egipte tan fascinant, tan ple de misteri, de sabidoria i de ciència. Un viatge a l'antic Egipte acompanyats per un guia, un mentor, bueno, de molta categoria, és un egiptòleg absolutament apassionat, és doctor en història. Ha escrit un